La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: Hola, hola, hola, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matí de Codina RAC 105. Engeguem setmana després del dissabte, del diumenge, del relax, de la calor. Toca, doncs, tornar a estar aquí, a l'estudi de RAC 105, acompanyant-te fins a les 11 del matí. És un orgull, és un plaer, és una responsabilitat, hi ha una mica de son, perquè negar-ho. A vegades sí que ens quedaríem una estona més al llit, no? Allà, doncs, ronsejant, fent una volta cap a un cantó, una volta cap a l'altre, però també ens agrada molt estar aquí, al peu del canó, arrencant setmana. 25 de maig del 2026, dilluns, com esteu, família? Gràcies per acompanyar-nos. Heu de saber que a la vista hi ha més calor, Hi ha més calor, de moment. Avui viurem una jornada de moltes estones de sol, amb alguns intervals de núvols alts i decoratius que seran més freqüents al terç occidental a partir del migdia. Es podrien formar núvols d'evolució al Pirineu i Prepirineu Occidental, marinada suau al litoral que ajudarà a suavitzar els mercuris, temperatures sense grans canvis, amb un cap de setmana doncs, que ja ha estat de platgeta, del primer bany per molts, costava ja trobar un lloc fins i tot a la sorra, per tant, ambient estiuenc el que hem viscut aquest cap de setmana, que sembla que es perpetuarà de moment fins que no hi hagi notícies. Sí, gairebé dos minuts, amb l'actitud i la determinació que ens caracteritzen, donem gas a una nova setmana, com dèiem, amb un dilluns festiu a moltes ciutats i pobles de Catalunya que s'aturen per la segona Pasqua, la Pasqua Florida, que no tots celebrem, perquè, com que no és festa a tot arreu, nosaltres pringuem per acompanyar fins a l'últim matinero que ja estigui despert o desperta a aquestes hores del matí. Avui, amb un programa que, evidentment, recollirà tot el que hagi passat aquest cap de setmana, amb el desinformatiu erroni del Sergi Ferrer. També recollirem les sensacions de ressaca emocional que ens ha deixat els dos macroconcerts de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic i Lluís Companys. Perquè, escolta'm, el meu Instagram està ple d'stories, molta gent que hi ha anat i que ha quedat totalment enamorada de l'artista porto-riqueny, que ha deixat una estela de música llatina, de sons tradicionals de Puerto Rico, de festa i pirotècnia bastant difícil de superar. Un deliciós, com diu ell, baile inolvidable. Ha quedat un ambient tropical aquí a l'estudi. Més coses. Amb el nostre Lluís Canut celebrarem el Dia Mundial del Futbol, parlarem dels Javis, premiats per la millor direcció al Festival de Canes, tindrem els millors moments de la tele, la Mar Puga repassant la darrera gala de Tocar Més Suena i també repassarem l'actualitat esportiva amb l'Albert Pedrol per comentar la quarta Champions del Barça femení, la deu de Guardiola amb el Manchester City. Sabrem també com estan els ànims a Girona després que l'equip de Mitchell confirmés el seu descens a la segona divisió del futbol espanyol. I més cosetes, tot això i encara bastants continguts més en aquesta edició 1069 del matí, no, perdona, 59 del matí a Codina, que avui comencem molt animats amb la nova col·laboració de David Guetta al costat del disjockey holandès Afrojack, i la veu inigualable de la CIA. Junts han fabricat aquest Wake Tonight. Bona setmana, matineros, gràcies!
1: A RAC 105! Estàs

0: Anem amb el titular d'Impacte. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia. Doncs com sabeu, s'acosta el Mundial de Futbol, que té un interès relatiu, perquè almenys el meu equip no juga, i hi ha una mare que sí ho està vivint amb intensitat, i ara sabeu que estan fent la col·lecció de cromos, no? Sí. I els nens compren uns cromos i venen 5 o 6 i has d'intentar fer la col·lecció. Doncs hi ha una mare que ha volgut participar de l'afició del seu fill i li ha comprat uns quants sobres perquè completi la col·lecció.
2: Ah, molt bé.
1: I el nano va arribar a casa, suposo que devia treure bones notes, perquè li ha portat 14.000 sobres.
0: Què?
1: 14.000 sobres de
0: amb
1: cromos.
0: Amb l'ambulància del Toni, no?
3: Sí, segur que li falta algun, eh?
1: És que a un euro i mig estem parlant de 21.000 cromos, però clar, els ha hagut de demanar antelació. Això vol dir que el del Neymar, que l'estan imprimint ara, sí, perquè no se sabia que...
0: No!
1: Aquest tio no el tindrà.
0: Té
1: 21.000 cromos i li falta un i ja ho sap des del principi.
2: Però això quanta pasta és, això?
1: Això, 21.000 euros. Te'n recordes que ho he dit fa ben bé dos minuts?
2: Vale, gràcies.
0: No, però a la fàbrica de Panini estaven tan tranquils com nosaltres i com i volta és, imprime! Ràpid! Hi ha una senyora que s'ha vuelto loca!
4: Segur que quan li toqui el del Kilian diu, mira, tinc el del Kilian en paper.
0: Zona!
5: Matina Codina amb l'Ernest Codina.

0: anem cap a Mallorca perquè allà hi ha una nova moda etílica dels turistes que no sé si és preocupant.
1: És bastant preocupant perquè, aviam, poca neurona. Poca neurona i molt d'alcohol. Aquesta pràctica es diu slapshots, que, com podeu comprovar, per poc anglès que tingueu, encara que la prenguéssiu amb mazzi, ve de slap i shot, és a dir, xupito i bufetada.
0: Per tant,
1: això en català, aquests slapshots els traduïm com a xarrupòsties, que es prenen un xarrup i a continuació algú altre el fot un mastegot al client. Clar, és bastant problemàtic.
0: Amb quin objectiu?
1: La tonteria. La tonteria és aquesta.
2: Ah, a mi m'ha gustat, tio.
1: No, la tonteria i la cosa aquesta que en diuen creació de continguts, perquè la gràcia és gravar-se en vídeo i després penjar-ho, de com vas al bar, et posen el xupito, te'l fots i a continuació el cambrer et propina una santa hòstia.
2: M'encanta, tio.
1: Això provoca... Molts dilemes, perquè clar, jo què sé, pots acabar denunciant el cambrer d'un establiment perquè t'ha agredit, quan en realitat, no sé. No.
3: Imagina't que ho demanes sense saber que inclou l'hòstia.
4: Clar.
3: Et posa amb el número 6 i et foten pa!
4: O et demanes una cervesa, sense pensant que no compta, no?
3: Teniu braves, pa!
0: Et baixa de cop la tonteria.
5: Matina Codina, el programa de ràdio matinal amb més mencions al síndic de Greuges. De 6 a 11 a RAC1.

0: el resum de tota l'actualitat de la setmana rimat i cridat amb un poema que ha fet el Sergi Ferrer. Un aplaudiment per...
1: Oh, fa molta por!
2: Desagradable!
1: Fa por!
3: Ella està molesta.
4: Molt bona.
5: Una història turbulenta. Pare i fill de ruta lenta. I el de seguretat s'absenta. El fill guia i el pare intenta seguir-li el pas, però es desorienta. Un precipici el fill tempta. Oh. Miri, pare, una planta de menta. I li fot tremenda empenta. Oh. El pare ric que s'accidenta i cau de manera violenta. I el seu fill les mans s'enrenta. On és el pare? Pregunta dolenta. Estarà al caure, el fill comenta. Res no quadra, sospita augmenta d'una herència fraudulenta.
0: Oh! Mira, mira.
1: Desagradable.
0: La gent aplaudeix com si s'hagués acabat i això acaba de començar.
5: Ara! Si calleu, podreu sentir un sorollet descomunal. És el so dels pressupostos, alegria universal. Si calleu, podreu sentir música de funeral. És Esquerra que s'abaixa els pantalons fins al camal.
6: Tete.
5: Molts diners per policia, pocs diners per l'ús social. Molts diners per Barcelona, poca cosa comarcal.
0: Ara.
5: Molts diners pel Tour de França i pels profes un punyal. Molt de fum i molta estafa, socialistes, tot si mal. Volíem la independència, però tindrem tren orbital.
2: Oh, oh, oh. Crítica social, crítica política.
6: Molt necessari, tren orbital, moltes gràcies.
5: Hi ha una notícia, no és gaire bona. Bad Bunny farà un concert a Barcelona.
3: Ai, és veritat.
5: Si no l'heu sentit mai, de l'Urban és la icona. Per nosaltres seria el Lluís Llach del Mercadona. Afinar no afina i les rimes abandona. Les consonants no domina, les vocals no li sona.
2: Oh, no, ja.
5: El rei seu al tro, ell sempre seu a la trona. Titi me preguntó, però a mi no m'apassiona.
2: Pot ser,
0: aquí l'eco el sentim una mica malament. Valverde, no sé si per entera, suposo que se sent de collons, però aquí el sentim una mica malament. Treu l'eco.
5: Això no és part del poema. Perquè...
0: No.
1: El rima.
0: Bona.
5: Ara us explicaré una llegenda.
3: Ara.
2: Com tu.
5: Shakira tenia problemes amb Hisenda.
3: És veritat.
5: No havia pagat problemes d'agenda. No estava mai ella a la seva vivenda. I un inspector va voler revisar-li la renda. Doncs resulta que es va equivocar el Menda.
3: Oh.
5: I va fer una cagada, el tio Fatxenda. Ara li tornaran una pasta tremenda. Creieu que hi haurà alguna reprimenda?
3: Oh.
5: Doncs no, li pugen el sou i després, cluenda.
3: Oh. Wow.
0: Bravo.
5: I per acabar, un consell d'amic. No et facis mai un embolic. Si fas una ruta, agafa un abric i sobretot no la facis amb el Jonathan Andic.
3: Oh!
7: Matina Codina.
8: La meitat de Catalunya ja ens escolta a nosaltres. I l'altra meitat no té criteri.
7: Matina Codina amb Ernest Codina. Ui.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Since Bingon.
2: Català, que far dels retards de Rodalies, dels danys morals causats per la...
1: John Travolta. Oh.
3: Com és, Alan?
1: Jo em penedeixo molt que no, el Barça no s'ha carnissés el dia del clàssic.
4: Tot jo no.
1: Arribo a saber què passa...
4: Exacte, sí, perdó, jo sí.
3: Aquest festival, ens van fer manifestacions al Finlàndia amb la cançó Leikinhei, no algo així, no sé pronunciar. Leikinhei-tin.
2: Sort que has puntualitzat que no ho sabies pronunciar.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Morning a ràdio en directe a RAC 105 amb Alex Warren, que és un dels noms propis que ens ha anat acompanyant, sobretot amb aquesta cançó, però també amb la nova que es diu Fever Dream, a RAC 105. Vinga, Mònica Usart, molt bon dia! Espera, ui, és veritat. És que és veritat que el dilluns començo sempre una mica al revés, i especialment en un dilluns en què és festiu a molts llocs de Catalunya. Ara sí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Què és aquest to sexy?
1: Estava provant si funcionava el micro.
0: Aquesta és l'energia que portes avui, no?
1: Com... Sí. No, em porto molta.
0: Escolta,
1: sí.
0: Content de veure't.
1: Gràcies.
0: Hem d'entrar ja en matèria, perquè és que ja falta un minut per 6:45 del matí. He vist imatges de les platges a petar aquest cap de setmana, no? Molta gent ha fet el primer bany.
1: Sí.

0: I la gent en tenia ganes, sí.
1: Temperatures d'estiu pot ser que continuïn al llarg dels pròxims dies, o no?
0: Sí, fins i tot s'accentuen més aquestes temperatures. Sí, de fet, avui hem començat el dia amb una temperatura al voltant dels 21 graus al centre de la ciutat de Barcelona. A veure, deixa'm comprovar una cosa. Sí, de moment encara es manté al voltant dels 21. Això vol dir que primera nit tropical al centre de Barcelona, si no és que d'aquí una estona baixa per sota dels 20, que llavors trencaríem això de l'etiqueta de tropical.
1: Primera nit que dormint jo al centre de Barcelona he pensat em sobra tot.
0: Sí, doncs mira, 21 graus al Raval, entre 18 i 19 a la resta, 18 graus tenim a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona, 12 a Vic i 16 a Roses, i al mitjà farà tanta calor com ahir. Ahir van arribar els 34 graus a Albesa, Vinebre i també a Alcarràs, 33 a Olià, Artés i a Girona, i 32 a Vallirana. Per tant, dia de calor intensa, de ple estiu, amb sol i només alguna nuvolada de tarda en zones de muntanya amb algun ruixat aïllat al Pirineu més occidental. I els propers dies puja més la temperatura i només s'esperen pluges de tarda en punts del Pirineu.
1: Doncs ja ens acostem al 40 de maio i això vol dir, Mònica Bossart, que potser ja no tornarem a tenir fresqueta, no?
0: De moment, amb els mapes que tenim ara mateix, no. Tot el contrari, puja més la temperatura, sí.
1: Doncs després anem ampliant aquesta informació. Moltes gràcies, Mònica.
0: Adéu.

0: Un clàssic de la Madonna una altra vegada per Josh Fawaz. És aquesta remescla fantàstica de Like a Prayer, que serà una de les sensacions electròniques de la temporada RAC 105 aquesta primavera-estiu. Que ve passant 3 minuts a 6:45 del matí, matina Codina en directe amb els titulars principals de la informació. Aquest 25 de maig hem d'explicar que el PNB és el primer soci d'investidura que parla d'eleccions anticipades pel cas Zapatero. Ha estat després que les últimes hores s'hagin filtrat més documents policials que enfanguen l'expresident espanyol. Avui està previst que es publiquin els detalls de la investigació judicial. I Donald Trump refreda l'opció d'un acord de pau imminent a l'Orient Mitjà. Una de freda i una de calenta. El pacte s'havia de tancar ahir, però el republicà va dir que els negociadors no tinguin pressa. L'acord amb l'Iran podria arribar en els propers dies. I el Servei Català de Trànsit demana màxima prudència durant l'operació tornada de la segona Pasqua, una operació tornada que es produeix avui, això després que aquest cap de setmana hagin mort 3 persones a la carretera. Està previst que avui tornin 300.000 cotxes a l'àrea metropolitana de Barcelona. I els veïns de Collbató alerten d'un repunt de l'anomenat turisme negre a Montserrat a causa del cas Andic. Després que imputessin Jonathan Andic, cada cop hi ha més persones que volen visitar el lloc on es va precipitar el fundador de Mango. Això ho llegim a El Periódico. I els Mossos eleven a 3 els tirotejos que hi ha hagut en l'última setmana. L'última ahir va deixar un ferit a Calafell, al Baix Penedès. També investiguen el de Sabadell i Viladecans i de moment no hi ha cap detingut. I els esports, el Barça femení ha plegat 5.000 persones a la celebració de la quarta Champions de la seva història. Les futbolistes van endur-se un bany de masses a l'Avinguda Maria Cristina. De la capital catalana, l'afició va demanar la continuïtat d'Alexia Putellas, que no es va mullar mentre que Joan Laporta i Rafa Juste van pujar a l'escenari per celebrar el títol amb les jugadores. Menys mal. I el Real Madrid té previst anunciar avui la data de les eleccions, que són les primeres en 20 anys. La Junta Electoral ha aprovat la candidatura de l'opositor de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, i només falta fixar la data de la votació, que serà abans, això sí, del 9 de juny. Per tant, això està aquí a la cantonada. I bany de multituds de Pep Guardiola en el seu últim partit com a entrenador del Manchester City. La festa continuarà avui amb una rua pels carrers de la ciutat i un concert al vespre, però el tècnic va dirigir-se per últim cop a l'afició des del terreny de joc. Guardiola va explicar que no s'ha posat cap termini per tornar a les banquetes perquè ara el que necessita i el que vol és aturar-se. I el govern ha anunciat que el curs vinent incorporaran gairebé 1.800 professionals als centres educatius. Ho avança l'Agència Catalana de Notícies, són menys de 6.000. que demanava l'USTEC en 2 anys. Demà hi ha nova reunió i si acaba sense acord dimecres tornaran les protestes. I els pediatres alerten que cada cop hi ha més nens que necessiten una pantalla per fer tasques quotidianes. Per exemple, per anar al lavabo o per menjar. Segons llegim a La Vanguardia, els experts han batejat aquesta dependència com a xumet digital. I el Banc de Sang fa una crida a donar plasma perquè necessita el doble del que rep actualment. Per primer cop demanen alternar les donacions de sang i de plasma. Aquest component és clau per fer medicaments i per tractar alguns malalts. I aquesta setmana encara es dispararan més les temperatures. Ens ho explicava la Mònica Usart. Fem una pausa i tornem de seguida. Al Matina Codina de RAC 105. Nosaltres no fem segona Pasqua. Nosaltres fem ràdio en directe per acompanyar tots els que no en feu. Aquí, al Matina Codina.
1: L'Ernest Codina té la veu tan sexy que podria guanyar-se la vida doblant pel·lícules per adults. I ser ric, però ha preferit presentar aquest programa. Matina Codina, només a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
9: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
12: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
13: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
14: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
12: Menys Shazam i més RAC 105.
15: La teva música.
16: RAC 105.

0: Guira Força, que té una de les millors estrelles de RAC 105. Ella sempre és benvinguda a casa nostra. Estem parlant de Lady Gaga i aquesta que es diu Shape of a Woman, des de la banda sonora d'una pel·lícula que ha vist la Mar Puga i que és El Diablo Viste de Prada 2.
1: Of course. Bon dia, good morning.
0: Bon dia, Trapella. Yeah, com estàs?
1: Què dius? Molt bé, sí. Molt descansada. Fin de relax, sí. De cultura, perquè he vist Berlín. Ahir vaig veure la pel·li de Michael Jackson, que m'agrada molt.
0: Sí. Home, saps que Michael Jackson torna a figurar per culpa d'aquesta pel·lícula en els charts musicals més importants del planeta? Totes les seves cançons estan al top 10.
1: És que surts amb ganes d'escoltar-lo. Sí. Jo, que no sóc mega fan, o sigui, sempre m'ha agradat, però sin más, vaig sortir dient, epa, compte quina estrella. I a més, molta gent m'havia parlat fatal d'aquesta pel·li. Vaig anar amb l'expectativa baixíssima.
0: Sí.
1: I em agrada molt, està molt ben feta, la recomano.
0: A vegades és millor anar amb les expectatives baixes per la vida, eh?
1: És veritat, això.
0: Jo també m'he aficionat a Berlín, per culpa teva.
1: Home, és que qui no hagi vist Berlín, sí. Ara mateix, avui que és festa, esteu a casa, poseu-vos Berlín. Sí. Perquè és una cosa de lo millor que he vist en els últims 26 anys que tinc de vida.
0: He dormit poquíssim per culpa teva, perquè vaig començar i no podia parar.
1: No pots
0: i clar,
1: parar.
0: A 3:15 de la nit vaig dir, ja n'hi ha prou, cotina.
1: És una droga, tio.
0: Vés a dormir.
1: Heavy.
0: Dius que és festa, però no és festa tot arreu. Eh?
1: No.
0: Sí, de fet, tots els matineros que us toca pencar ànims, nosaltres som aquí al Pau del Canó, en rigorós directe, 6:43.
1: Això, no esteu sols.
0: Disposats a repassar les efemèrides i commemoracions d'aquest 25 de maig. S'acaba el mes ja, eh?
1: S'acaba el mes i per això ho farem amb primer dues efemèrides bastant musicals, que no són d'avui, són d'ahir, però s'han de dir. 24 de maig del 1988, Els Hombres G, Ernest, posa'm els. Yo lo que quiero. Publicaven el seu disc Agitar antes de usar, amb grans èxits com Si no te tengo a ti o Suéltate el pelo, que estem escoltant. I el 24 de maig del 2011 era Extremo Duro, que publicava disc. El disc Material Defectuoso, 15 aniversari per un treball que es va publicar sense promoció, però va ser un gran èxit. I el 1973, a Londres, el músic Mike Oldfield llançava el disc Tubular Bells.
0: Oh, tremendo. Un altre cop, la
1: sintonia
0: de la Guerra
1: sí,
0: de les Galàxies.
1: Sí, fill meu, no sé, a mi no m'agrada gens i cada dia sento que cada dia parlo de Star Wars.
0: Que jo també.
1: El 1977 s'estrena la pel·li La Guerra de les Galàxies, la primera que va fer història, i s'ha de dir.
0: Escolta, per cert, avui dia de l'orgull friki, eh?
1: Sí, dia de l'orgull friki. Mira, tu anava a dir cultura pop, jocs de rol, de taula, manga, anime, K-pop. O sigui, avui dia de tots.
0: Sí.
1: Tant,
0: hi ha hagut una concentració a l'Art de Triomf aquest cap de setmana amb tot de gent que s'autoconsidera friki, cosa que està molt bé perquè ens allibera la resta de dir-los que són uns friquis. Ells ja ho saben. Una bona pregunta seria d'aquests friquis, tu, Mar Puga.
1: Jo de tocar a més suena, de PortAventura, de l'Estartit, d'aquestes coses que repeteixo cada dia.
0: Jo de la ràdio. Soc
1: de
0: un
1: la
0: friqui.
1: Ràdio.
0: Tot el dia escoltant la ràdio. Para ja, codina, desconnecta, hòstia.
1: Prou!
0: Què més?
1: Va, i el 2011, Oprah Winfrey emetia l'últim programa posant punt i final aquell programa de Oprah Winfrey Show després de 25 anys al capdavant. I escoltem Streets of Minneapolis, de Bruce Springsteen, perquè el 2020 a Minneapolis, a Minnesota, Estats Units, George Floyd moria per l'asfíxia causada per un agent de la policia municipal.
0: Sí, malauradament continua passant als Estats Units, que en funció del color, doncs, et tracten d'una manera o una altra, fins al punt, a vegades, que la policia pot acabar amb la teva pròpia vida. 3:15 tocats de 7 del matí, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Compte!
0: Alerta!
1: Avui, el nostre amic i company de RAC1 i el millor eurofan del món que ve aquí a parlar d'Eurovisió sempre, el Jordi Ramos, fa anys, en fa 48,
0: Ernest. Per molts anys, el Ramos.
1: Des d'aquí et felicitem,
0: no
1: Jordi.
0: No sembla, està jove, està jove, està fresc com una rosa.
1: Quants en fas? Diu 48 i he pensat, ostres.
0: Sí, ben portats.
1: Que menys. Vinga, també l'actor Cillian Murphy en fa 50, Liam McCallen, també actor, en fa 87, el Tito Rabat, motociclista, en fa 37, l'actor Mike Myers en fa 63 i acabarem amb l'actriu Octavia Spencer, que en fa 56.
0: Què diuen avui els astres, Mar Puga?
1: Doncs mira, els astres amb més sort avui seran els Sagitaris, que és un bon moment per les decisions importants, els Lleons i els Taures, que tindran un dia favorable per temes econòmics i estabilitat personal, i els que avui hauran d'anar amb una mica de calma són els Bessons, evitant discussions impulsives, els Escorpins.
0: Soc jo,
1: escolta,
0: soc jo.
1: avui necessitaràs paciència davant d'imprevistos.
0: T'ho inventes tu perquè jo estigui calmat.
1: No, això ho busco. I mira, just avui, jo sóc bessons, vull dir que hem d'estar calmats els dos, també. I els aquaris, que avui millor no precipitar-se amb les decisions laborals.
0: Gràcies, Mar Puga. De seguida escoltarem la cançó que has triat avui per saltar al llit, però abans deixem saludar el Vicenç Llorca, que avui, en substitució de la Ferran Aràndiga, que deu fer festa, doncs ens explicarà com estan les carreteres. Vicenç, quan vulguis. Bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. A la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, hi ha la confluència amb el nus de la Trinitat amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda d'Alt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de la circulació, tampoc hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada de la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a l'A2 a l'altura de Sant Feliu. L'AP7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid a tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, guapo. Fins després, Marc Puga, va. Il·lumina'ns. Quin és el hit per sortir del llit avui?
1: Mira, ha tret disc una persona que estimem molt. Ell és el Nil Moliner, ha tret un nou disc que es diu Nexo, i ja pots anar posant aquesta cançó que ha triat avui? Sí, perquè es titula Nuestro Jardín i és un dels temazos que us convido a escoltar. Avui que és dilluns, en aquest cas, escoltem Nuestro Jardín de Nil Moliner.
0: Demà l'entrevistem al Matina Codina a 11:15. Sí. Oh!

0: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Bravo!
0: Hòstia, passa poques vegades que una cançó a la primera ja t'agradi, eh?
2: No, és que és increïble. Per tu tot el fin amb el seu disc.
0: Bravo, Nil Moliner, un artista de cap a peus, amb unes virtuts que demà explorarem en una entrevista aquí a la Matina Codina.
3: Matina Codina. Abans de les 7.
4: Qui em truca ara, tio?
3: L'Arnau Mulet.
2: No m'ho puc creure.
0: Avui hi ha una sorpresa, que és que l'Arnau Mulet, suposo que perquè no hi ha trànsit, que hi ha molta gent que fa festa, ha arribat abans, i el tenim per primera vegada tota la temporada directe aquí a l'estudi.
1: Què passa? Bon dia, Catalunya. Bon dia, Osona. Com esteu, amics? Tot bé o què?
2: Bon dia, Mulet.
0: Bé, home, com t'ha anat el cap de setmana? Que suposo que si preferiries estar a casa fent la Pasqua Florida aquesta dels nassos, que ningú sap què,
1: doncs sí,
0: què és, no?
1: Perquè jo crec que a Vic Ciutat no és festa, però la meva
0: mare em va dir que sí.
1: Sí que té festa, val? Perquè treballa al costat de Vic. I sí, m'hagués agradat fer festa, però bueno, també estem bé aquí, no? Una mica, o què? A més, he pogut venir a l'estudi, no hi havia trànsit.
0: Sí.
1: És un dia diferent, que també ens agrada, escolta'm.
0: Potser hi ha menys pressió avui, no?
1: Sí.
0: O sigui, bueno, potser estarem encara més desacomplexats, no? I una mica més bojos del que és habitual,
1: sí,
0: en aquest programa.
1: Sí, això ja, aquí venim amb la...
0: Sí.
1: Volia dir amb la...
0: Sí, amb la tita fora. Però...
1: Vale, ja perfecte, està, ho has dit tu, ja està. Quan és abans de les 7 es pot dir aquestes coses, no?
0: Sempre.
1: O sigui, podem parlar del que
0: sempre,
1: ens doni la gana.
0: Sempre.
1: Vosaltres ha anat bé el cap de setmana, tot això?
2: Superbé, Arnau.
1: Què heu fet? Què heu
2: descansar.
1: Fet?
0: Jo treballar molt, com sempre.
1: Sí? On has treballat?
0: Deixa'm dir que vaig ser el regal que uns amics van fer a uns nuvis en un casament aquest dissabte a la nit. Em vaig presentar per sorpresa. Es pensaven que hi havia un DJ resident.
1: Sí.
0: I de cop i volta els amics van agafar el micro, van aturar la sessió i van dir...
1: Que entri Ernest Codina!
0: Sí, i vaig entrar jo a punxar.
2: Que maco,
0: al casament.
2: No? Es van emocionar.
0: El Jordi i la Cristina vam anar... Va ser un casament... Bé, un casament, una celebració que es va fer a l'Urdal, a una masia preciosa. I em va agradar molt conèixer el Jordi i la Cristina, tots els seus amics, i la veritat és que ens ho va passar molt bé. Per tant, des d'aquí un petó al Jordi i la Cristina, que per cert, ell té una botiga de fruita al Mercat de Tarragona.
2: Ah, mira, doncs anirem.
0: Sí, va ser meravellós. Va, escolta'm, entrem des d'aquí un petó, entrem en matèria ja. Què ens expliques avui, Arnau?
1: Vinga, va, avui, sí, a semifestiu, us podria portar un estudi sobre el pas del temps, que diu que realment el temps no flueix cap endavant, sinó que és una percepció nostra i que és igual de real el que va passar fa mil anys que el que passarà d'aquí mil anys. Però he decidit portar-vos un grup que s'imagina com seria Linkin Park si fossin mexicans. Mira, va, foli. Quina diferència, eh? Mira. Ara comença.

0: Codina, t'està agradant, eh?
1: M'està agradant molt perquè ja m'ha envaït aquest cap de setmana, després d'arribar als 35 graus, doncs una sensació de ganes de platja, d'anar a la guingueta, del coctelet i de ballar ritmes tropicals. La veritat és que molt bé.
0: A més, em va venir a la ciutat i aquestes coses, no? Ja ens hem contagiat una mica del tema tropical i he dit, va,
2: home, ja té el flow aquest, no? Sí, sí,
1: això em fa una mica de por, perquè, clar, diguem-ne que ara amb la febre Bad Bunny semblava que estàvem reculant una mica amb el reggaeton i ara hi tornarem, ho sabeu, ho sabeu.
0: Sí, sí. Bueno, però Bad Bunny tampoc fa 100% reggaeton, no? També toca altres pals, una mica més música llatina tradicional de la seva zona.
1: Sí.
0: Ens agrada, Bad Bunny.
1: Sí. Coneixes algú que hi hagi anat al concert de Bad Bunny
0: o
1: no?
0: Sí, Albert Buscarons.
2: Per exemple.
0: Sí, però, home, sí.
1: No, però vull dir que ja has parlat amb algú que...
0: No. Tu sí?
2: No. Jo conec molta gent aquí la conversa. I no he parlat amb ningú, del poc que m'interessa.
1: No, és a dir, no m'ha fet falta perquè ja he vist l'entusiasme, també hi ha hagut alguns problemes a la zona VIP, gent que pagava 500 euros i que estava allà...
2: A mi això sí que m'ha agradat veure, ho veus? O sigui, agradat, no, pobres, però m'ha interessat.
1: Però com pot ser que t'alegris de la pena dels altres? Tu que ets una dona tan feliç.
2: No m'alegro, he dit, no que m'hagi agradat veure, sinó que això sí que m'ha enganxat de dir, mira, pobra gent, el que paguen i com han viscut el concert.
1: No entenc l'odi irracional cap al moviment Bad Bunny.
2: No és odi, és mandra. O sigui, no m'interessa absolutament gens i no puc entendre que es paguin 600 euros per una... És que no els pagaria. Em diuen, tu per Melendi pagar... Clar que no els pagaria. Em sembla estar malalt del cap pagar 600 euros per un concert, per estar envoltat de gent.
1: I tu per què pagaries?
2: Que no pots mirar al lavabo.
1: Tu per què pagaries 600 euros?
2: És que no, per res.
1: Per res, eh?
2: No, és que la veritat que no. Em sembla una...
0: Home, 600 euros...
2: 600 euros. Clar, no viatjo.
0: Ha de ser molt bo, eh?
2: Ha de ser... És
0: ha de ser David Guetta no, a darrere seu. Saps? A Eivissa.
2: A mi si em dius 600 euros per conèixer l'artista de la teva vida, conèixer-lo, estar davant de tot, entrada VIP, que tens com catering, t'ho compro, però per anar allà a la pista amb tothom...
1: I practicar el Kama Sutra, també. Clar, és que
2: bueno, em sembla molt bèstia, em sembla descabellat.
0: Escolta,
2: mira, no
0: tota pasta, realment.
1: Ho deixarem aquí, Arnau Molet.
0: Vale.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, demà és el cotxe. No, flipem.
1: Ara ens estem mal acostumant.
2: A mi m'agrada que vinguis.
1: Bé, ho deixem aquí. Vinga, va, som-hi.

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
6: Perfecte.
5: Arribarem a tot?
6: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
12: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.
13: Muy buenos días.
14: Depèn molt de l'estat base d'ànim.
15: Clar.
14: Saps? Si ja parteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
15: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això a l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
16: Ho estàs celebrant ja, no?
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
17: Bruno Mars.
18: Joe.
17: Olivia Dean.
18: Harry Styles.
17: I els nostres números 1.
19: Mi penya del RAC 105.
20: Soc el Guillem de Bugós.
21: El Fred García.
22: Tinga Flavos i Stay Home.
23: Espúmila des del País Valencià.
24: Som els Ties.
25: Soc el Migui Núñez.
26: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
27: Som els Catarres.
18: Tots ells tenen una cosa en comú.
17: Els escoltes aquí.
18: RAC 105.
17: La casa dels teus artistes preferits.
10: Matina Codina.
28: Felicitats pel programa.
15: Ei, bon dia, Catalunya Directa. Us saludem la tropa del Matina Codina. Sergi Ferrer, molt bon dia.
29: Bon dia, Ernest.
15: Alan Lillo, bon dia.
30: Hola, què tal?
15: Marc Puga, bon dia.
31: Hola, bon dia.
15: Xavi Cazorla, bon dia.
32: Hola.
15: L'equip titular, tot aquí, concentradet per tu.
31: Olé.
15: En una segona Pasqua que encara no he entès per què se celebra i quins pobles el celebren.
29: Ai, sí. I sobretot per què nosaltres no. Nosaltres estic, o qualsevol que ens estigui sentint.
15: Meridianament, frontalment, en contra d'aquestes festes a mitges tintes.
31: Sí. Ningú ho entén.
15: Aquí, o tots, o ningú.
33: Sí, sí, el bo és que a Barcelona es pot aparcar de forma gratuïta.
31: Mira,
33: a la
31: no.
33: Zona blava.
31: Jo he baixat amb taxi, m'ha sortit cara la festa. Perquè els busos triguen 10 hores, passen més tard... He dit, passo
15: però si tens cotxe, podries haver vingut
31: no
15: i aparcar la porta.
31: No, tu què penses, que vindré amb taxi si tinc cotxe?
15: I aquest taxi el paga l'empresa.
34: Per què va passar? Tu tenies cotxe?
31: No tinc cotxe.
0: Et vaig conèixer que tenies cotxe.
1: Però no és meu, aquest cotxe.
11: Com a tenir cotxe, sí, una mujer, el home. Cotxe, una mujer,
1: calla-te,
11: no
1: jo conduzco. Cotxe.
15: La mare et va conèixer que portaves monyo, Alan. La vida dona moltes voltes.
1: Sí, jo tinc un cotxe de família i aquest cotxe ara mateix no està a disposició meva perquè la meva família té vacances no, i la meva família no. Està a la Costa Brava.
11: No, no tiene nombre de la família, tu hermano o tu padre.
1: No, estic
11: mal enfadada.
1: Ja em podeu fer entre tots un bízum i pagar-me el taxi que sí, m'ha costat 15 euros.
0: Compres d'un cotxe, no?
2: Hi va haver un treballador d'aquesta empresa que venia sense el permís de l'empresa amb taxi a treballar, per exemple.
11: Veus, Mar?
2: Vull dir, aquí...
1: Ja, però jo no sóc així, jo me'l pago jo el taxi.
2: Bé, escolta'm, no ens queixem tant, perquè divendres vam fer el programa des d'un càmping.
1: Home,
2: no?
1: Crec quina meravella.
2: Vam gaudir de 24 hores de desconnexió, de tranquil·litat, de pausa, de calma, de natura,
11: sí.
2: D'oients. Oh. El Sergi Ferrer s'ha quedat tot el cap de setmana al càmping Castanyet.
11: He estat a punt de quedar-me a viure, de fer un canvi de vida, aprendre a cultivar arròs.
2: Què t'ha frenat?
11: A la realitat, Ernest, que sempre és el gran problema. Sempre xoco frontalment amb alguna factura, amb algun... Sí.
2: Escolta'm, des d'aquí un agraïment a la gent de Campi Castanyet,
1: gràcies,
2: que jo no m'he tret del cap en tot el cap de setmana, el brioix de carrillera.
11: Ui, claro.
2: El tàrtar de tonyina Balfagó, per exemple.
0: Oh, claro, que estava boníssim.
2: O aquell bacallà al pil-pil, em sembla que era. No sé, no sé com era.
11: Nosaltres teníem carn.
2: Sí. Jo havia demanat carn també i ja sabeu que finalment doncs, em va tocar.
0: Jo no me quito de la cabeza cazurla en ballador.
11: Oh! Increïble.
0: Que maravilla, vete aquí.
1: No
11: pensava
1: mirar,
11: que brioix de carrillera era com li dèiem carinyosament al sí. Xavi quan van banyar.
2: Molt bé, escolta'm, un any més hem fet el bolo des de Càmpings Tarragona, però la realitat, com deia el Sergi Ferrer, doncs ens torna a portar fins aquí l'estudi. I a les 7 i 2 minuts torna a la caspa amb la secció de Màrpuga.
1: Home, caspa, Sisterac tampoc li diria, no?
2: Bueno, no sé.
1: Estem escoltant Sisterac perquè avui us porto...
2: Tenim conceptes diferents del que és el glamour.
11: Tu tira, Mar.
1: Sí,
11: tira,
1: això
11: tira.
1: És maco. Us porto la història de la Francília Costa i la Luisa Silveiro.
2: No
1: les coneixes, no les coneixeràs. Mira, són dues noies que van entrar molt joves a un convent de Brasil perquè volien dedicar la seva vida a Déu, no? Per això escoltem Sisterac. Elles volien ser monges
11: clar.
1: I sí. Estaven en aquella etapa de formació per convertir-se en monges quan va arribar la pandèmia. Sí, la vida es va complicar.
2: S'ho van portar tot per davant, la pandèmia.
1: La vida es va complicar, el confinament, la pressió, la convivència constant va portar problemes de salut mental a les dues noies que volien ser monges.
0: Jolín.
1: Depressions, atacs de pànic... Bé, un moment on elles es necessitaven donar suport mútuament.
2: Tornes una mica en la línia que portes últimament d'explicar notícies superdivertides per començar.
1: No, perquè té bon final. Les dues noies que volen ser monges estan en un moment...
2: Es van tirar pel balcó.
1: No sabien que es queien tan bé, de cop es comencen a... Oye, pues mira, pues no, com vinga, va, ens fem costat, pim-pam-pum, tiqui-tiqui...
11: Ai, que s'anima!
1: Ai, que s'anima! I entre la pressió i atac d'ansietat que tenien, sí, una amistat tan profunda, fins que... Es van enamorar les monges.
0: Sí.
1: Es van enamorar, gir inesperat, fins a tal punt que van deixar els hàbits de Déu, van sortir del convent per viure la seva relació lliurement i que es van casar, nens, es van casar. I van dir, mira, si existeix Cupido... ha sigut Déu. Diuen que Déu és Cupido, perquè les ha, les ha juntat.
11: Clar.
1: Què?
0: Esto me recuerda una peliculita.
1: A ver, què dice el senyor?
0: Ita, tejerita.
1: És que és fastigós.
0: Escolta, tu saps que si dius monja moltes vegades seguides...
1: Aviam
11: fes... Et surt Roma.
0: Et surt una altra paraula, fixa't, eh?
1: Quina?
2: Aviam.
0: Monja. És una merda de...
11: Ben idiota.
0: Aquest serà el nivell de... del programa, avui?
11: No serveis mínims.
1: Té pinta que sí, Toni. Ara t'ho expliquem.
11: Digue-ho molt ràpid, Marta.
1: Digues monja molt ràpid.
11: Més ràpid. Monja. Monja.
1: No, més fort, no.
11: Monja.
15: Quina paraula et surt?
11: Monja.
15: Més.
11: Roma.
0: Realment no li surt.
2: No, però m'ha encantat la cara de descol·locat, de desconcertat, del Xavi Cazorla després que l'Alberto ens fes fer un exercici que jo feia amb 6 anys a l'escola Madrona de Dona. Màrpuga, moltes gràcies.
1: Ai, no, adéu.
2: I que visqui en les monges que s'estimen més del compte.
3: Matina Codina.

0: Doncs sembla que Superestrella deixa pas a una nova cançó aquí al Matina Codina de l'Aitana, Connexió Psíquica. També agrada aquesta, eh? També agrada.
1: Ah,
0: molt bé. 7 i 8 minuts. Bon dia, Catalunya.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Repassem l'actualitat.
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: I ho farem de manera gens espessa, sinó escoltant uns àudios que ha preparat minuciosament el gran Xavi Cazorla. Bon dia.
4: Hola, el Barça ha guanyat la seva quarta Champions, el femení, el bo, diguéssim, després de la golejada a l'Olímpic de Lió, i ahir es va fer la celebració. Val, tocava celebrar-ho, hi havia els figaflaues, van haver-hi parlaments i tot molt maco. Una celebració del femení que, com sempre, va eclipsar un home, un protagonista inesperat, Rafa Juste, l'actual president en funcions del Barça. No sabíem... O sigui, sí que es podia sospitar una mica que Juste era un tio així que s'emociona, que crida, que canta, però allò d'ahir va ser increïble, una actuació la seva, sobretot en el moment de cantar l'himne, que va deixar tothom una mica amb el cul tort.
5: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana, va veurant el vent.
0: Pau grana, eh?
5: Un crit valent, Samiana, tenim un nom al sa tothom.
6: Com ho dice?
5: Barça, Barça, Barça!
1: Ole!
0: És un aplaudiment de desconcert, també, de desorientació.
7: Sí, escolta, és urgent que torni ja com a president del Barça, sí. Perquè aquest tio se m'està pujant ja a la xipa.
4: Sí, però tant de bo,
7: que sóc jo, aquest,
4: tant de bo haver... poder gaudir de Juste en més celebracions, sí, i en més parlaments.
6: Sí, no? O amb altres cançons, sí, típiques.
0: Jo pensava
6: un dia de partit.
0: Jo vaig prometre a les jugadores que cantaria una cançó. Hòstia, diu, em cantes l'himne del Barça, no? Ja. Si no, que m'he solucionat el repertori. Va sortir la Quica Natzaret, la jugadora portuguesa del primer equip del Barça, que va versionar la Rosalía. Es va cantar massa, potser, pel meu gust. Però, bueno,
6: sempre es canta massa en aquestes.
4: Si t'has de fer tu aquesta mena de... entre frase i frase, aquest... És que no.
8: És molt Leonardo Dantes.
0: A més, la quota musical ja la hi van posar els figaflaues, per exemple, ja està. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, eh? En qualsevol cas, molt bé, aquestes 5.000 persones que van anar al Passeig Maria Cristina a celebrar la quarta. 6 vegades consecutives al Barça femení arribat a la final de la Champions, 4 cap a la saca.
7: Que n'aprenguin.
0: 7 i 10.
4: Dia de comiats ahir. Ahir van dir adéu al Manchester City. Pep Guardiola, després de 10 anys entrant allà, que no em sembla... Jo no era conscient que havien estat 10 anys. O sigui, m'ha semblat al·lucinant.
8: I tant, tots els seus dies i totes les seves nits.
4: Sí, bueno, algun dia suposo que deuries descansar una mica, però Pep Guardiola es va acomiadar amb uns números que flipes. Crec que li surten 5 derrotes per temporada, que és una brutalitat.
8: Ah, 20 títols.
4: I tots els títols, sí senyor. Yes. I podem sentir el moment del comiat, com et dirigies a tot l'estadi.
8: Thank you.
0: Si vols anar-te traduint per sobre una mica, aviam.
8: Sí.
0: Sí.
9: Why you love me so much? Why you do that to me?
8: He vist una pel·lícula You Love Actually.
9: I have been an incredible, tremendous honor.
8: Té unes tremendes paroles.
6: Què dius?
4: Més o menys ha dit això.
0: Bàsicament que no entén per què la gent l'estima tant, no? I que ha sigut un honor magnífic entrenar al Manchester City. Hi havia el seu pare de 95 anys a la graderia.
4: Fixa't.
0: Molt emocionant. No pillava res perquè tota l'estona anglès.
1: Clar, pobret.
0: Però bueno, fins aquí aquesta etapa. Què faràs ara, Pep? Què faràs?
8: Descansar. Descansar. Bueno.
6: Te'n vas ple?
8: Me'n vaig ple, però em deixo una mica d'estómac buit perquè... avui he acabat de menjar, perquè no els he paït encara, els cargols i cargols.
6: Amb els cargols, tu.
1: De
8: la plec. De Lleida, ja sabeu com encara.
0: Es veu que avui continuem la celebració
4: del City dels cargols.
0: No, del comiat aquest del Pep Guardiola. Es veu que hi haurà una rua pels carrers de la ciutat i uns concerts i tal.
8: Sense haver guanyat res, no?
4: Però han tocat sostre aquesta gent amb Pep Guardiola, o sigui...
8: Bueno, una copa han guanyat, no, em sembla?
4: Aquest any, crec que un parell de supercopes rares de per allà, no sé, coses d'aquestes. De vi tira el ma foto.
8: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí
4: Ha estat el cap de setmana de la Turra de Bad Bunny, eh? Bons stories, molta gent pesadíssima anant al concert. Del millor és, doncs, els pobres pringats que han pagat 500 euros per ser a la zona VIP, que era allà la caseta aquella mítica del Bad Bunny, allà davant, en un recinte on van ficar, jo què sé, van embotir 50.000 persones.
6: Sí. Hi havia més gent al VIP que a la resta de l'estadi.
1: Sí,
0: a la caseta Marc Giró, eh? Jugadors del Barça.
4: Marc Giró, Olivai, Lewandowski,
0: molta penya. Gent molt random, també t'ho dic.
4: I d'entre aquests pringats que han pagat 500 euros i no han pogut gaudir, doncs un tastet d'aquesta persona.
10: Vale, para que veáis el panorama, ¿vale? Estamos aquí, 500 pavos de entrada en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí, pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada, literalmente, mira. Es que no puedo moverme. No puedo literalmente moverme, tío. No tiene ningún tipo de sentido esto, tío. Es que no tiene sentido. No podemos hacer nada.
0: A veure, hi ha molta gent que se'ls oblida que Bad Bunny té un carinyo relatiu a tota aquesta gent i que els veu en forma de dòlars.
4: Sí, sí.
0: A tots, no? Vull dir...
6: Però és que hi ha imatges terribles de segurates, el tio dient, tinc un atac d'ansietat i vull sortir d'aquí. Sí. I el segurata dient-li, i a mi què me cuentas? Però fotent-lo en pentes una altra vegada.
1: No me graves, que no me graves.
6: Que no me graves. Sí, amb aquella educació que caracteritza els segurates d'esdeveniments culturals,
4: sí, sí.
6: Aquella mateixa.
0: També hi va haver molta gent que s'ho va passar molt bé, però efectivament hi ha aquesta cara oculta, no?, de com s'exprem, diguem-ne, aquí els fans en alguns moments. Xavi Cazorla, moltes gràcies. Un minut i un quart de vuit del matí. Anem a Condis a buscar unes pomes.
11: Tenim carn.
12: I també peix.
11: Tenim fruita.
12: I tenim verdura.
11: Tenim amplis horaris.
12: I botigues al teu costat.
11: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
12: I estem molt a prop teu.
11: T'esperem. Condis, molt de barri. Molt d'aquí.
3: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
13: Matina, codina.
3: Un programa fet per persones de carn i ossos.
13: Felicitats pel programa.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
14: Valorado.
3: En España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
15: Y otra.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Láser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
17: És tan tendre amb mi, Di.
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
17: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
17: Aquesta setmana estalvien pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
18: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
20: Ocasión Plus.
21: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Me paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletraball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Hey guys, this is Bruno Mars.
25: A RAC 105.

0: El ritme, per començar sense atropellaments al principi d'aquesta setmana, un altre home capaç de convertir un estadi en una llauna de sardines. Déu-n'hi-do amb l'estela romàntica que ha deixat aquests whisky d'ola al Matina Crudiner.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Anem a trucar al Roger, que és un nano de 9 anys, que es veu que és un petit hooligan del Matina Crudiner. Ara us explico per què. A veure si l'agafa. Mentrestant... Hola, Roger! Roger!
2: Roger...
0: Hi ha el Roger per aquí?
2: Roger, bon dia.
3: Hola, Ui, en directe.
4: Ui. Dorm.
3: Roger.
0: Espera, un segon, silenci.
2: Mira qui hi ha.
3: Roger!
5: Hola.
0: Roger, bon dia. Hola, carinyo. Serà... Serà complicat. Està en aquell moment en què tot molesta perquè estàs endormiscat. Segurament estava somiant amb conillets que estaven sobrevolant. No, un arc de Sant Martí.
3: Sobrevolant.
0: Deu ser la mare, tu, no?
2: Sí, és la mare, estic intentant despertar-lo.
0: Expliques un moment quina és la situació, si us plau.
2: Doncs mira, el tinc estret al llit, he fet una boleta, dormint, i m'ha preguntat que qui és.
4: T'imagines que el celebrem els 39 anys ara del Roger? Oh. És un tio de 39 anys fent una boleta.
0: No, té 9 anys, els fa 8. Es veu que sempre vol escoltar el Matina Codina, fins i tot a vegades a casa seva hi ha la mare que posa RAC1, i el nen va corrents a tot hòstia a posar RAC 105.
3: Olé, sí, olé, molt bé.
0: Vull dir que és un hooligan bueno, que fa que la nostra audiència no pari de créixer.
2: Parla'm tu.
0: Roger!
2: Roger,
0: digues
6: hola.
2: Hola.
0: Hola, mira, sóc l'Ernest Codina, el que ves Matina. Ets la persona que més m'ha fet esperar la vida per una trucada de despertador per molts anys, que fas nou, eh?
6: Sí.
0: Vinga, per molts anys.
3: Bon dia.
0: Jo sé que ets
2: molt...
0: Està emocionat. Sí, es nota.
2: Sí, oi?
0: Escolta, Roger, per molts anys de part del Matina Codina i de tota la família, 50 euros de Montseinteriors per tu. Espero que estiguis molt feliç, carinyo?
2: Què dius?
0: Gràcies. Ai, molt bé. Escolta,
3: en què estaves somiant? Aquesta és la pregunta, perquè l'hem interromput. En què somiaves?
0: Però t'hem despertat nosaltres, estaves dormint,
6: Sí.
0: Que tens festa avui al col·le?
6: Sí.
0: Doncs va, torna a dormir, ho sento molt, carinyo.
2: Què va, ara ens llevem ja.
0: Va, perfecte. Escolta'm, vinga, va. Un dia ens coneixem en persona, vale?
6: Vale.
3: Porta croissants.
0: Un petó a tota la família. Que vagi bé, Roger, carinyo. 50 euros de Montseny Interior.
2: Felicitats
0: pel programa. Sí, home, a tu. Gràcies.
3: Adéu, records.
0: Adéu. 50 euros per la família del Roger, que està ben adormit, pobret. I per molts anys, el Jordi Ramos.
4: Ara! Felicitats, Jordi!
0: Hola, Ramos, per molts anys.
7: Hola, família, moltes gràcies. Escolteu, que jo només venia a dir-vos que tinc pastís i entrepanets. I
4: que...
3: Home!
4: Sí, senyor, bravo! És que l'estimem tant.
8: Jordi!
4: Viva Eurovisió!
7: És que jo em sento la família del Matina Codina, clarament.
4: És que ho ets, perdona.
0: Sí, escolta, agraïm molt el detall perquè no acostuma passar que un company de RAC1 vingui a notificar que tenim dret a safata.
4: No acostuma passar que un company de RAC1 sàpiga que RAC 105 fa ràdio al mateix edifici.
7: Pobre, no.
0: Escolta'm, Ramos, ja saps que nosaltres també t'estimem molt. Feliços 48, que semblen 34.
4: Vull sí, senyor.
0: I ens explicaràs en quin moment de la teva vida has fet aquest pacte amb el diable.
7: El que feu per un entrepà més.
4: Ai, sí. Es nota,
0: Per molts anys, Jordi.
7: A vosaltres.
4: Anem a Publi, Ernest.
0: No.
4: Que hem d'esmorzar.
0: No.
1: A Montseinteriors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a Montseinteriors.com.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Sabeu per què es diu Pasqua Florida? No, perquè no paren de florir com floretes. Èxits musicals aquí a la teva programació matinera de RAC 105. Aquí teníem la gran Meghan Trainor i la seva estela optimista amb Make You Look.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Mònica Usart.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Primer cap de setmana de l'any en què costava una mica trobar ja lloc a primera línia de mar, eh? Molta gent que, aprofitant aquest cap de setmana llarg, que en molts casos doncs, ha anat a la platja i ha gaudit d'aquest temps.
3: Molta calor, Mònica.
0: De calor. Temperatures que, què, han arribat als 35 graus, no?, en alguns llocs de Catalunya, no?
2: 34 i Albesa, Vinebre i també Alcarràs, 33 a Oliana, Artés i també a Girona, 32 a Vallirana, van fregar aquests 35, sobretot en punts de les comarques de Ponent, i avui es poden repetir de nou aquestes temperatures entre els 28 i els 33 a bona part de Catalunya. Per tant, de nou dia de calor de ple estiu. Ara al matí amb sol, algun núvol baix només cap a punts del sud de Catalunya i després a tarda nuvolades en zones de muntanya amb algun ruixat aïllat al Pirineu més occidental.
4: Mònica, perdona, és que a les 6 del matí ja avui, a les 6 del matí, fixa't, sí. 6 del matí, més de maig, sí. Estàvem a 20 graus.
2: Ja. Sí,
0: nit tropical.
2: Sí, nit tropical a l'estació situada al barri del Raval de Barcelona, on ara mateix està al voltant dels 21 graus la temperatura i no ha baixat els 20 durant la nit, per tant, sí que l'etiqueta de nit tropical ja la tenim.
0: Jo he dormit ja amb calçotets i sense nòrdic, eh?
5: El
0: llençol ja no estava fresc, eh?
6: Sí.
2: 17 graus a Tarragona, 12 a Lleida i també a Girona, 19 a Castelldefels i 17 a Berga. I els propers dies encara puja més la temperatura, per tant encara s'ha sentit encara més, Mònica, aquesta calor intensa. Sí.
0: Algú s'ha banyat aquest cap de setmana? Ja?
5: Sí, pitjoneta, no. Sí. No.
6: El meu fill, que ara mateix està a l'hospital.
5: Ai, pobre!
6: Després d'haver-se banyat.
5: Ai, jo m'he banyat no. I no estic a l'hospital.
0: Clar. Cazorla?
7: Sí, jo sí.
0: Piscineta, eh?
7: Sí, piscineta guapa.
0: I amb quan convides?
7: Era Calonja, estava en un...
2: Convida, Xavi.
7: Un bon calor.
2: Aneu junts, tots.
0: No, però sí. Aquesta gent que treu piscina a casa, sí. quan penseu fer una invitació? No sé.
7: Estem mirant l'agenda.
0: Sí. Bueno, Mònica, us gràcies.
2: Adéu.
0: Hi ha el Pol Prats per aquí o no?
7: Sí que hi és.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: 2:15 i arribem a 8:15 del matí.
8: Pere, Pere, Pere.
0: A veure si ve una mica moguda l'actualitat o no avui. Bon dia, Pol Prats.
9: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Com sempre, el convidem per estar ben informats i, per primer cop, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez parla d'eleccions anticipades a causa del cas Zapatero.
9: Sí, ho ha insinuat al PNB després que a les últimes hores s'hagin filtrat nous documents policials que enfangen l'expresident espanyol. Avui està previst que es publiquin els detalls de la investigació judicial que portaran en principi més proves que tenen contra ell. En plan internacional, Donald Trump ha refredat l'opció d'un acord de pau imminent a l'Orient Mitjà. En principi, el pacte s'havia de tancar ahir diumenge, però el republicà va dir als negociadors que no tinguin pressa i, per tant, l'acord amb l'Iran podria arribar en els propers dies o més endavant.
0: Fa dos mesos que ho diuen, això.
9: Sí, cada cop ho va posposant una mica més. I Trànsit demana màxima prudència durant l'operació tornada de la segona Pasqua. Avui és festa a molts punts de Catalunya. Després d'aquest cap de setmana, hagin mort 3 persones en accidents. Avui està previst que tornin a Barcelona uns 300.000 vehicles. I el govern ha anunciat que el curs vinent incorporaran gairebé 1.800 professionals nous als centres educatius de tot el país. Ho ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, que explica que són menys dels 6.000 que demanava l'USTEC en un termini de 2 anys. Demà hi ha una nova reunió amb els sindicats i, si acabés sense acord, dimecres tornarien altre cop les vagues de professors. I els pediatres, i amb això acabem, alerten que cada cop hi ha més nens que necessiten una pantalla per anar al lavabo o per menjar. Ho llegim avui a La Vanguardia, que explica que els experts ja han batejat aquesta dependència com a xumet digital i diuen que és molt dolent perquè acostuma els nens a pantalles abans d'anar a dormir, per exemple.
5: Nens i adults,
0: sí.
5: Perquè jo també, si no tinc un mòbil a la mà, jo no faig pipi.
0: No m'acabo les patates. 30 i pico d'anys, vull dir, clar, generar aquesta addicció amb canalla, que en molts casos deuen tenir

0: Bé, tots els boomers de l'equip hem fet un viatge nostàlgic cap al 1993 per recuperar aquest himne de l'Eurodance dels italians Corona, The Rhythm of the Night.
1: Estes són Reebok o són Nike?
0: Correcte, sí.
2: Mai l'havia escoltat.
3: És bo.
0: En aquest cas, el ritme és matinero i ens porta a saber, Sergi Ferrer, quina és la imatge o el vídeo que has triat avui dilluns.
1: Doncs un guiri que surt totalment ebri d'una discoteca a la costa andalusa i s'està gravant ell, no, allò que t'estàs gravant els peus com per fer la ruta cap a casa. I el tio puja al que ell creu que és un taxi, però acaba descobrint que un taxi igual no és.
4: Oi? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Oye, tú, que esto no es taxi.
5: Chef, beruhig dich.
4: No, no es taxi. No, fuera.
5: Können wir fahren zu McDonald's, ein Big Mac Menü?
4: No, no, no, ein Big Mac Menü, pa' fuera.
5: Warum?
4: Pa' fuera.
5: Was?
4: Taxi, taxi no. Guardia Civil.
5: McDonald's.
4: No, taxi no. Vas y buscas un taxi. Esto es Guardia Civil, no taxi.
5: Okay, sorry.
4: No taxi.
5: No, no, KFC no, one, taxi. KFC.
4: Pero, ay, fuera, ay, fuera, fuera el coche. Ahora vas a dormir en el calabozo, vas para la cárcel por meterte en el coche de los policías.
5: Ich wollte doch nur ein Big Mac Menü.
4: No hay Big Mac Menü.
1: No hay Big Mac Menü.
6: Oh, sí, quan t'apreta la gana aquella hora...
1: Sí, sí. Saps què passa? Que els taxis a cada ciutat són d'un color diferent.
0: Sí.
1: O sigui, tu vas a Madrid buscant, a mi em va passar mitja hora buscant un taxi, i dic, no hi ha taxis en aquesta ciutat, però hi ha molts cotxes blancs.
0: Els buscaves grocs i negres, tu.
1: Clar, llavors aquest senyor pues, haurà vist el cotxe de la Guàrdia Civil, vés a saber de quina ciutat de Birmingham és.
0: Manera molt absurda de complicar-te la nit. Ara bé, si la policia d'aquest país es deu a la població i aquest home vol anar... No, aquell guàrdia civil no sabia què fotre amb la
1: seva nit. No està fent res.
0: Porta-la al McDonald's.
1: Clar, no, un Big Mac menú.
7: Que no sigui una estratègia del propi borratxo per dormir a algun lloc.
1: Sí, sí.
6: També.
1: Em sorprèn que el guàrdia civil sàpiga dir correctament Big Mac menú, però no sap dir taxi.
0: Totalment d'acord.
7: Aquest senyor va veure un cotxe en verd.
0: Sí,
7: es pensaria que era el taxi en verd.
0: Sí, sí. Exacte.
7: Ah, guàrdia civil.
6: Ja ho he entès.
0: 7:35.
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
9: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.
10: Rexem 5 Barcelona.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
14: Césped Solución.
12: Més informació a céspedsolucion.es.
15: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
16: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
17: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A veure, si avui que és Pasqua Florida, hi ha menys trànsit. Ens ho explica mateix des del RAC Vicenç Llorca. Bon dia, Vicenç.
2: Bon dia, comencem la jornada avui amb circulació fluida de moment a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral. En els dos sentits de circulació tampoc hi tenim ara mateix cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2, a l'altura de Sant Feliu. La C17 i la P7, però, circulen amb lentitud al seu pas per Mollet. En aquest punt, la P7 ara mateix té un carril tallat en sentit sud que deixa 6 quilòmetres de retenció. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, a Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Matina Codina.

0: la sisena edició dels Premis RAC 105 són els barcelonins Siderland i aquesta cançó bon rotllera que es diu Tutu Turú. Sergi Farré, quin és el titular d'impacte d'aquest dilluns?
1: Doncs mira, ahir obro l'ABC, Ernest, que és el meu diari de referència, sí, ja ho saps, sobretot des que Florentino es va enfadar amb l'ABC, i llegeixo un titular que diu tal que així, diu: cae por un puente cuando hacía el pino ahí en el municipio granadino de Pinos Puente.
0: Ah, joder!
1: Hi ha un poble que es diu Pinos Puente i un nano es va posar a fer la vertical a sobre d'un pont que creu al poble i va caure.
2: Ostres!
1: I jo vull pensar que tot això és una operació de l'ABC per intentar recuperar la subscripció de Florentino Pérez. Perquè s'ha convertit en el Mundo Today. Notícia real, la podeu buscar.
3: Ostres. Pues sí, pues eso es como si vives en Mata las Cañas y te mata una caña de pescar.
1: Muy bien, sí señor. Sí señor.
3: Tú sabes que hay una población que se llama Guarromán. Pues está inspirada en ti, Sergio. ¿Por qué
2: eso? Porque es un guarro.
1: I soy un man, claro, es que no falla.
0: Realment sembla el titular de Mundo Today increïble com la realitat supera sempre la ficció. Per surrealista, la següent notícia.
4: Sí.
0: Avui tornarem a parlar una mica de Bad Bunny, en aquest cas d'una dona que, atenció, va trencar aigües després del concert, després o durant el concert.
4: No, just al jo us ho explico, just a la sortida. Es tracta de Lari, una dona embarassada de 38 setmanes que va trencar aigües després d'assistir al segon concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Segons explica la mateixa protagonista, les primeres contraccions van començar quan sortia del recit. O sigui, just va acabar el concert que ella començava a sortir i va començar a tenir les contraccions i poc després va haver de ser traslladada a l'hospital, evidentment. Havia anat al segon concert de la gira de Bad Bunny i s'ho va prendre amb humor. Fins i tot va dir que Bad Bunny va fer que ella trenqués aigües. Sí. O sigui, va ser com gràcies a ell.
0: Que maco.
4: Ha assegurat que, malgrat la situació, es troba tranquil·la i emocionada i confessa que es planteja fer-li homenatge a Bad Bunny.
0: Ai.
4: Sí, amb el nom del nadó. Diu que està pensant si posar-li Arcadi Benito o simplement Arcadi.
0: Joder.
4: Home, no està tan malament, Arcadi.
0: Conejo.
4: Si jo que Bad Bunny,
0: conejo malo.
1: Ara, o Titi.
5: També et dic una cosa, no m'estranya, perquè jo no vaig veure... O sigui, no sóc una dona, com sabeu.
1: Sí.
4: No, que sabíem.
1: Que
4: sabíem,
5: Hagués trencat aigües igual. Si hagués anat al concert del pesat aquest.
0: Vas tenir un altre tipus de contraccions, no, Toni?
5: Exacte.
1: Si el nen hagués nascut...
5: Em vaig generar ganes de cagar.
1: Si el nen hagués nascut a l'estadi, hagués hagut de comprar una entrada, saps? A dir, hòstia, ara som dos. Ara, 500 euros pel nadó.
4: No sé, si ho talia abans, no hagués anat.
0: Diu la notícia de quants mesos estava.
4: Estava 38 setmanes.
0: O sigui, no ho sap,
1: no
0: això
1: ningú.
4: A
2: partir de la 37 ja podria parir, encara que és una mica... Sí. Bueno.
1: Ja està un home fent-li mansplaining a la Mar Puga de com va un embaràs.
4: És que clar, jo m'he apuntat les setmanes.
0: Sí, Mar, un moment, és que la pregunta que t'estic fent és per subratllar una possible imprudència de la dona. Vull dir, jo no sé si en 9 mesos me'n vaig a un concert allà amb 55.000 persones més.
2: No ho va calcular massa bé, potser va aconseguir les entrades i va dir, mira, és igual.
4: Sí, quasi 9 mesos, 8 mesos i mig.
5: Tu imagina't ser el nadó i néixer en un concert de Bad Bunny, no? Hòstia, què és això, aquest planeta, no?
4: Li posaran Bad Bunny tota la vida, aquest nadó. Pobre.
1: Quina gòbia.
4: Quina mandra.
0: Gràcies, Marc. 7:45. Xavi Cazorla, quin àudio s'hauria de fer viral aquest matí?
2: Doncs mira, ahir que Pep Guardiola es va acomiadar com a entrenador del City, us porto un document vintage del dia que un joveníssim Pep Guardiola va visitar TV3 per ser convidat del Persones Humanes.
0: Home,
2: del Mikimoto. Això era l'any 96. Notareu, a part de la veu de Guardiola jove, un Guardiola que volia ser gracioset. Li anaven tirant comentaris i ell els intentava jugar tota l'estona.
6: Pep Guardiola. Per aquí ja ens hem acostumat a conduir amb dues copes de menys. Si veus que ja ens podem anar preparant per dir adéu a la Lliga.
7: Home, ens hauria agradat estar una mica més borratxos. Que senyal que alguna haguessin guanyat. Ha sigut dolent, no?
6: Com et penses, Pep? No, ho dic per celebrar alguna cosa. Però... En aquests moments sé que estaves patint bastant.
7: Feia cuento.
6: Feies una mica de cuento, no?
7: Enganyava.
6: No, perquè va colar bastant.
7: Sí,
6: i d'allò.
7: Havíem fet els tres canvis, va ser la pega per una final, i el míster em va dir que per allà a la banda, pasturant per allà, i vam estorbar el que vam poder.
6: Però, a més, vas fer dues o tres passades força importants.
7: Si haguessin jugat important, haguessin fet gol, no ho eren.
6: Home, després les coses malmeten.
7: Els altres que la van fallar.
6: Tu ets una mica el relleu de Koeman a nivell posicional, una mica.
7: Home, d'engreixar una mica, no?
6: Bueno, sí, home, evidentment. Quan tornarem a veure el Guardiola fent
8: fent algun golet com veiem abans.
7: Abans tampoc ho veiem massa.
8: Ma, alguns sí que havíem vist.
5: Era molt graciós. Volia fer la broma.
0: Home, que ve un Pep Guardiola que no pensa tot el que diu i que no troba línies vermelles a tot arreu, no? Sí. I que no es passa el dia llegint Miquel Martí Pol, sinó no, que fa acudits, no? A mi m'agrada més aquest Guardiola desacomplexat, divertit, no?
1: Que no un futbolista tipus Lamine Yamal, no? Sí. Que no té cap mena de discurs.
5: Ja, per què ho dius?
1: No.
9: Ah, okay. Te apunyalo, a ver qué dice de mi hijo. Del hijo sí.
1: Sempre vas amb el teu pare a tot arreu, no es pot parlar amb tu.
5: Sóc molt divertit.
9: Ja. Comete los nagues, niño.
0: Però jo crec que el Guardiola ha anat tant de cul, no? I ha tingut tanta feina i s'ha abocat tant al futbol que potser sí que va perdre una mica la gràcia. Oh. Ara que torna a agafar doncs, un temps de tranquil·litat, un any sabàtic o el temps que sigui, doncs potser torna a donar entrevistes sí. Una mica amb aquest
5: escolta,
0: top.
5: Escolta, m'agrada que mantinguis la sintonia del Persones Humanes el 2026.
0: Dona pas a la cançó boomer de l'Alan Lillo.
5: Hòstia, la cançó boomer, exacte, una cançó de la meva època. En aquest cas, així que fantàstic. Endavant, Lillo, aquesta és la cançó boomer.
10: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Gràcies. Avui sense jingle, perquè ens ho ha presentat ja
5: Mikimoto. Quin honor, quin honor. Bueno, era un insult que després de 9 mesos de cançó boomer
1: ara
5: encara no hagués passat per aquest espai aquest home. Acompanyat de la seva guitarra i de Rob Thomas, Carlos Santana ens presentava el 1999, època Persones Humanes, una autèntica obra d'art per començar la setmana a la cançó boomer del matina. Això era Smooth.
0: Una cançó que dura 5 minuts.

0: Waggins Records, una cançó de moltíssim nivell, pop rockera, amb la guitarra sempre afinada del Carlos Santana. Smooth. 7:51 minuts.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WoW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: 9 minuts i a les 8 del matí, després del cap de setmana, moment de posar-nos al dia amb els titulars erronis del desinformatiu del Sergi Ferrer.
2: El Vaticà reconeix que ells tampoc saben ben bé que se celebra la Pasqua a Florida i que van repartir els festius una mica a l'atzar amb una web de sortejos d'Instagram. No lo sabe ni Dios, ha destacat. I l'Associació de Fisioterapeutes avisen als socialistes que si segueixen mirant cap a una altra banda amb el tema del Zapatero acabaran lesionats del coll. Heu de fer estiraments, han recordat. I els docents rebutgen la proposta del Departament d'Educació perquè tenia faltes d'ortografia. La consellera va escriure Buelga, amb B. I dos Mossos infiltrats fa setmanes que segueixen per error el professor de la Casa de Papel.
3: Ostres!
2: LOL, ha dit Trapero.
0: Que bona Berlín, eh? Estem enganxadíssims amb la Mar Puig.
2: Molt ja parlem sí. Calleu, és a la secció. Bad Bunny completa dos concerts històrics a Barcelona sense haver pronunciat ni una sola consonant. Ha dit Bad Bunny.
3: Què diu sempre?
2: I la plec del cargol és una trampa, no hi aneu!
3: Què?
2: No? Alerta un cargol de Catalunya.
3: Ostres. Ah, ho ha dit ell?
2: El nom porta engany, ha afirmat, clar, perquè se'ls mengen.
3: Ostres.
2: No s'ha entès, no passa res, ja hi més. Pujan un 80% les descàrregues de Wikiloc entre els fills dels milionaris.
4: No té res.
2: Si pagues el prèmium i heretes 1.500 milions d'euros, doncs surt a compte el prèmium.
5: No sabemos qué es.
6: Hay gente que es tonta en este estudio y no ha entendido.
2: El Wikiloc es una aplicación para hacer excursiones. Claro, que surtió de casa.
6: Con el de la mango.
2: Joan Laporta diu que no sabía que el Barça tenía un equipo femení, pero que merci per la Champions. Gracias, Alexia y Tatiana, ha dit el president.
5: Joder. Es el problema.
2: I els aficionats del Girona recorden que ells sempre han sigut del Barça de tota la vida. Estuani, qui és Estuani? I acabem amb la punt cultural. Ticketmaster avisa que si reps un SMS dient que has guanyat entrades per un concert de Melendi, alerta!
3: Què?
2: Podrien ser realment entrades per un concert de Melendi. Molta gent traumatitzada, han dit des de Ticketmaster.
3: Jo no.
5: Vergüenza.
3: Què és Ticketmaster?
5: Se ríe de los mejores cantantes.
0: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies.
2: S'entès ni una,
0: sí. Sí.
6: El frene torcido sí que s'entiende.
7: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.
8: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
13: Tuya, tuya.
12: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
13: Sí, tu prima.
14: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
15: Ja som 11 milions dels socis del...
16: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
17: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
16: Que et dona per molt, només el 25 de maig.
18: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
19: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
20: Jo tinc al cap tota l'estona això.
21: Toca, toca!

0: et deixis asfixiar pel dilluns, en cas que avui siguis dels que, com nosaltres, et toca treballar. Deixa't portar pel raig de potència aquesta cançó que firma Tame Impala amb Jenny Dràcula. 40 segons i les 8 del matí. Bon dia, Catalunya, peu a terra!
1: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
2: Que mono!
0: Doncs mira, són les 8 en punt del matí d'aquesta Pasqua Florida, la segona Pasqua que es diu.
3: És veritat.
0: Sí? No hem volgut ni saber què se celebra avui, la veritat.
3: Tira.
0: No. Ni tampoc sabem quins municipis fan festa i quins no. Jo crec que és una mica aleatori.
3: No, perquè ells ja ho saben.
2: Sí, nosaltres hem de treballar, llavors és com que ens és igual. No? Hem de fingir festa que gaudeixi.
3: Fingir normalitat.
2: Sí, és dilluns.
4: I fingir que estem contents, també.
5: Un dia molt embolicat, que no entenem ben bé què se celebra, tampoc entenem quines poblacions signes, altres no.
2: És el que acabem de dir.
4: És el que acabem de dir, però vocalitzant.
0: El que sí que sabem és que falten 2 mesos exactes perquè l'equip d'aquest programa agafi les vacances d'estiu.
2: Ai, ai, ai.
4: Ostres, quina alegria.
2: Això són 2 carpetes de drive.
0: I serem fins al 24 de juliol, i avui és 25 de maig.
3: Sí.
0: Feu números, feu
3: el
0: números.
3: Diablo.
4: Però el juliol durarà 6 anys, Ernest.
0: No comencem.
2: Què
0: no
2: va?
4: Us ho avança, Raxa.
0: No, aquesta cançó enfadosa aquest any no te la permetré.
2: No.
0: No, perquè el que fas és generar un ambient...
2: No ens amargaràs.
0: ...de desesperança.
4: Però I per què em vas fitxar, tu?
0: El tarannà ha de ser optimista.
4: Tu em vas dir necessito acudits i ambient de desesperança.
2: Com la cançó del Manu Guix, el got mig ple.
0: Ara.
6: Pensava con el Manu Guix i los cojones.
4: Sí, molt bo, el Manu, eh? Que bo, quines lletres.
0: Bé, no tenim festa, però tampoc hi ha lleganyes ni son. Només ganes de despertar Catalunya... Xavi Cazorla, bon dia.
7: Hola.
0: Amb aquest ambient calorós...
7: calorós no, a 70 sota 0 estem en aquest estudi perquè la Mar Puga està menopàusica o algo i ens té l'aire a 30 sota 0.
2: Amor, macho. Perquè fa calor. Que fa no calor, estic menopàusica. Ets tu que estàs deshormonat.
7: Li he ratllat les ulleres del Sergi amb els mugrons, com els tinc de dur.
4: M'està agafant soneta.
2: Pues tapa't, mira, si la calor no hi ha remei.
8: Hay un poquito de polémica en este estudio. Atención,
7: un poquito de polémica, diu.
8: Vamos a tener la fiesta en paz, ¿vale? Somos compañeros.
0: Ha començat, però això també és molt típic de quan arriba l'estiu, que els equips en general, bé siguin companys d'oficina o d'un locutori de ràdio, costa molt que tinguin el mateix termostat intern. Això és un tema que tocarem aquests dies, però Xavi Cazorla, explica'ns què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores.
7: Que si mai volen presentar-se a la presidència del Madrid, ja poden començar les negociacions amb els bancs, ara. Encara que tinguin 9 i 10 anys, per evitar que els passi el que li està passant a Enrique Riquelme, el candidat a la presidència del Madrid, que és un senyor que serà candidat sempre i quan pugui aconseguir que algun banc l'avali. Perquè es veu que Florentino Pérez està fent pressions perquè els bancs li tanquin les portes cada cop que truca aquí l'amic Riquelme.
5: Se siente.
7: No, se siente no, que desgraciat. Així que res, pintar que no hi haurà eleccions si aquest senyor aconsegueix que Cofidis o una gent maca de Colòmbia que fan poques preguntes el poden avalar, tu.
4: Cofidis, avalant 1.500 milions d'euros.
0: T'he de dir, Cazorla, que finalment sí que...
7: Oh, sí, ja ho sé, ja ho sé. Era una manera de dir perfecte, que està complicada, la que ho ha patit molt, aquest senyor.
0: Ha hagut d'anar a un banc andorrà
7: perquè
0: li donin els avals i es preveu que avui s'anunciï ja quin dia serien les eleccions. Es calcula que serà abans de 15 dies. Sergi Ferrer,
9: hola.
0: A qui vols dedicar el programa avui?
9: Doncs als organitzadors dels Enhanced Games.
0: Què?
9: Us explico. Traduït serien els jocs del dopatge. S'han estrenat a Las Vegas amb atletes que poden competir i en comptes de dopar-se d'amagat, com s'ha fet tota la vida al món del ciclisme, per exemple, està permès fer servir substàncies que estan totalment prohibides sempre i quan sigui sota supervisió mèdica. És a dir, volen agafar atletes que es fotin totes les substàncies que ells considerin que són necessàries per batre rècords i a jugar. I participen esportistes d'elit en natació, en atletisme i halterofília, que és la manera pija de dir que aixeques peses. I hi ha premis milionaris per qui bati els rècords mundials o rècords olímpics.
0: Qui es dopi millor, no? Qui es dopi millor.
9: Sí, senyor. De moment, he de dir, però, desgraciadament, només s'ha batut un rècord petit de 50 metres lliures en natació, una cosa molt avorrida, perquè se'ns havia promès que seria, bueno, la nova humanitat, no?, de superhomes i superdones, i és una colla de yonquis tots. Per tant, tornem al món del ciclisme.
0: És que hi ha massa estímuls allà, també, no? Els casinos, la festa... I el dòping no compensa, diguem-ne, la ressaca.
9: No, el dòping és el de menys.
0: Sergi Ferrer, gràcies. Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
2: Avui, Ernest, perquè jo sempre he de fingir que hi ha un motiu. No, avui no en tinc cap. I us ho dic així tal.
0: Ah, no?
2: No, avui és festa per tothom o gairebé tothom. He hagut de venir amb taxi, que he pagat 15 euros, que a sobre he hagut de pagar per treballar, no? D'alguna manera, i a sobre... Busco per Google.
0: Vine amb bici, carinyo.
2: A les 4 del matí agafaré una bici. I aleshores busco per Google per dir, va, Marc, quines coses et poden fer feliç el 25 de maig? I trobo que és el dia mundial, no de tocar a més suena, no, del futbol!
7: Ostres!
2: No.
7: Bueno, però mira.
2: Mira, almenys em posa Melendi.
0: No,
2: sí, és aquesta, però... Re, que avui és el dia mundial del futbol, així que felicitats a tots els del futbol. Jo no tinc cap motiu.
7: A tots els del futbol.
2: Sí, que us agrada i tal. I re, que treballeu, és que treballeu.
0: Sí, senyora, efemèride, commemoració històrica, mira, aniversari, data assenyalada, fita per la memòria, recordatori extraordinari, dia mundial de l'esport rei. Sí. A tot això, bon dia, Lluís Canut.
10: Bon dia.
0: Vas molt disparat.
2: Hola, Lluís.
10: M'encanta el dia d'avui. Gràcies, Marc, per digue-me d'alguna manera recordar aquest dia tan fantàstic.
2: Res,
10: no hi records el fundador del futbol.
2: N'hi donaré.
10: Ebenezer com Morley.
7: Ebe qui? Ebenezer com?
0: Ebenezer.
7: Estic buscant, Lluís, va néixer al 1863.
2: Ah,
7: o sigui, és mort.
10: Bueno, està molt de greu.
0: Bé, en pau descansi, no?
10: Sí,
2: la meva.
0: I aquest matí hem de donar també l'enhorabona a un col·laborador del programa, i és que Quico Rivera ha anunciat que tornarà a ser pare.
11: Què dius?
0: Dilluns ple de males notícies, pel que sembla, no?
12: Ay, sí. ¿Qué pasa, familia? Estoy muy contento, tío. Después de la vasectomía me volvieron a poner el pito y la cosa funcionó.
7: No va així, tío. No,
4: bueno, potser pues, li van fer així a ell.
12: Seremos papás con Lola. Esperemos que salga ella, que yo. Que pues yo me parezco al médico de mi madre, tío.
2: Ya.
4: No sé si acaba de ser una bona notícia que tu hagis procreat, diguem, però bueno, enhorabona. Quico.
0: Exacte.
12: Muchas gracias, Sergi. Bueno, lo importante es que el niño nazca en un ambiente sano, saludable y lleno de amor.
4: Sí, ya, ho deia per això, precisament.
12: Por cierto, ¿sabes qué le cantaré yo a Lola cuando le tengas que dar el pecho al bebé?
2: ¿Qué?
0: ¿Qué?
13: Hay que se quite el top.
2: Ai, per favor.
13: Ai, que se quita el
0: top. Pobre criatura. Pobre criatura.
2: No, està pensant el mateix.
12: Uah, que guapo, tio. ¿Cuántos niños tengo ya?
4: No sé.
0: Yo qué sé.
4: Has de mirar el llibre de família, que és com la Pokédex.
0: A mi que me cuentas.
7: Dios o tries tienes.
12: No sabe nadie. No sé ni yo.
0: No, sí, aquest arbre genealògic és un far de riure. És un espectacle.
4: És circular.
0: Quico, adéu, adéu, guapo.
12: Vinga, adéu,
2: felicidades.
0: 8 i 7, som els del matí, Codina, posant la Madonna ara.
4: Epa!
0: Mira, ei. La Madonna, que ja sabeu que està confirmadíssima per actuar a la mitja part de la final del Mundial, que comença d'aquí, què, 15 dies, 3 setmanes?
14: Ah, sí.

0: Ja porta 43 anys de carrera, que es diu aviat, eh? La Madonna en farà 44 aviat, que va començar ja, diguem-ne, aquest periple que s'ha allargat més de 4 dècades i continua la cresta de l'onada, que traient cançons al costat de la Sabrina Carpenter o actuant, com dèiem, al costat de grans artistes a la final del Mundial de Futbol. 8 i 10 minuts, Xavi Cazorla, parlem de Bad Bunny o què?
1: Te vi tirar una foto de cuando te tuve.
2: Sí, ja ha passat molts cops, que vas a un concert amb tota la il·lusió, les ganes, havent pagat una pasta, i surts odiant-lo. Això els ha passat a molts dels assistents al concert de Bad Bunny. No parlo dels que van ser a la VIP i es van trobar l'ambient que es van trobar, això ens ho explicarà després la Marc, que li fa molta il·lusió parlar d'aquest tema, sinó perquè pots anar a un concert i tenir davant algú que destrossi totes les cançons i no et deixi gaudir.

0: aquesta gent que vol demostrar que se sap més la lletra de les cançons que tu, no? I crida tota l'estona. La volíem entrevistar aquest matí aquí al Matina Codina, però no té veu.
1: No la conec de res, però puc afirmar que acaba de deixar-ho amb la parella. Segur.
2: És la primera vez que una persona canta peor que jo.
1: Mira,
2: la
1: veritat.
2: Por la mañana café, por la tarde rom, ya estamos en la calle, sobre tu...
1: Gràcies, no, Pat.
3: Realment canta així.
0: Teòricament ja estàs a Lisboa, no?
2: Estoy en Lisboa, amigo.
1: Amigo.
2: Estamos en XDSI, conectando.
3: Sí que madrugas.
0: ¿Cómo? Però escolta, molt bones crítiques, malgrat tot, eh? Diguem-ne, algun subtext.
1: Va començar amb un vídeo, diguem-ne, sí, que en català, eh? Ell no, però el vídeo que donava pas al concert, a les pantalles i tal, va ser en català, que m'imagino tota la gent de Puerto Rico i gent que viu aquí, que saps, dient que mierda és això.
2: Gràcies a tota l'audiència de Raxen 5 per este éxito que le han dado viral. Me han robado la moto, que alguien me ayude. Me han robado el portátil, el móvil, pedime un Uber.
0: A l'Instagram. Trobareu a l'Instagram de RAC 105 les cançons que Bad Bunny ha versionat, parlant de Barcelona, després d'estar uns dies aquí amb nosaltres. Ara venen 10 concerts al Metropolitano de Madrid, amb la qual cosa la turra continua, i d'aquí una estona, Marc Puga, donaràs més detalls del que ha donat
3: aquest doble
0: concert a Barcelona, no sé si pots fer un avançament.
3: Home, doncs us diré quins famosos han hagut, i mira, jo conec molta gent que ha anat, sí, i he demanat dos àudios de dues persones i són bastant diferents. Una està molt content i l'altra no tant.
0: Això serà d'aquí una estona, al matí a Codina. Ara fem una pausa. Cazorla, gràcies!
4: El millor moment del programa d'avui es produirà just després d'aquest bloc publicitari del Matina Codina.
5: ¡Qué pedo!
4: No desconnectis.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. A fotocat.

0: Fotocasa.
1: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
2: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
3: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
2: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
4: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
5: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Matina Codina!
12: Des de ben d'hora al matí, segur que et fan escoltar moltes ximpleries.
13: Tant per tant, escolta les que fem nosaltres.
11: Matina Codina, a RAC 105.

0: Espectacular, explosiu, aquest tram final de la cançó relíquia de l'àlbum Lux, aquest tros produït per Daft Punk. Es nota, la seva empremta en aquest número. Tothom rendit al talent de Rosalía, eh? Aquest cap de setmana li han donat un altre premi, la millor compositora 2026, als guardons Ivor.
1: Ivor, que li va donar el Damon Albarn.
0: Exacte, i anava guapíssim amb un vestit negre. És una reinona, la Rosalía de Sant Esteve Sarrovires, la nostra moreneta.
2: Les notícies parlen de Xavi Pardo. Piripi.
0: Què, tampoc tens festa, tu, eh?
1: No, tot i que no he arribat tard a la feina perquè, doncs, diguéssim que els ferrocarrils han tingut a bé, a la meva línia, fer horari de festiu.
3: Ah, clar, eh?
1: Tot i que jo visc a Terrassa, agafo el ferrocarril a Terrassa. Terrassa no és festiu avui, però vaja, no ho sé.
4: Barcelona-centrisme un cop més, eh?
1: Sí.
0: Mal calculat.
1: A les línies de ferrocarril que no són exclusivament de Barcelona.
3: Tampoc és festiu a Jaén.
0: Què se celebra avui ben bé? És la Pasqua Florida, però...
1: No ho sé.
0: I el Departament d'Informatius d'aquesta casa, sabeu a quins pobles són festa i a quins no? No.
1: És sobretot Barcelona i bona part d'àrea metropolitana, però hi ha alguns llocs que no.
5: No ho saben.
1: Sí, ho vam mirar l'altre dia. Els llocs on és festa és Barcelona, principalment, i després alguns altres municipis de la corona metropolitana.
0: Girona i Tarragona treballen?
1: Diria que sí.
5: No,
1: però sí, no puc posar la mà al foc. Si ens està escoltant algun oient de Girona i de Tarragona, estem oblidant de Lleida, no els hem mencionat en cap moment.
0: A Lleida estan de festa segur, perquè és la plec del Cargol, i allà no treballa ni...
1: Van tots del revés.
4: Un dilluns normal.
6: Cargols i més cargols.
0: És que li agraden molt al Guardiola, li agraden molt els cargols, i ara com que hi ha plega del Manchester i tal, està tot el dia mengen cargols. Va, escolta'm, per primer cop, el cas Zapatero amenaça l'estabilitat del govern espanyol.
1: Sí, perquè van sortint detalls, nous detalls. Avui, per cert, estiguem atents, perquè el xup-xup que es cou a Madrid diu que avui podria sortir el sumari. O sigui que avui es podria fer públic el sumari, que són moltes pàgines amb molts detalls que anirem coneixent en les properes hores d'aquest cas Zapatero. De moment han anat sortint detalls que són més d'informacions periodístiques, i n'hi ha hagut prou perquè el primer soci del bloc d'investidura del govern espanyol hagi sortit a dir: potser va tocant convocar eleccions anticipades. Ha estat el PNB, que han estat els primers a marcar distàncies amb el govern espanyol i dir que, doncs, això, que potser estaria bé que la legislatura no anés més enllà del 2026, veient, doncs, que Pedro Sánchez és incapaç d'aprovar pressupostos i que l'agenda de govern la té absolutament condicionada per l'actualitat judicial.
4: I que vingui Vox i tregui 750.000 cadires.
3: Exacto, Sergi. Eso es lo que tenemos que defender.
4: No te estoy defendiendo a ti,
3: bien, Sergi, bien.
4: No.
3: Vete un dia a un míting.
4: No, ja me has pesoizado.
0: El cas, a Pardo, és que les informacions que van sortint acorralen bastant, i sembla ser que sí que es van butxacar una part de diner públic, no?, en aquest rescat de Plus Ultra. No?
1: Sabem que li han bloquejat els comptes.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut un informe policial bastant contundent.
1: De l'UDEF.
4: De la què?
1: De l'UDEF.
4: De la què?
1: Vull dir que, com a mínim, sapiguem d'on ve aquest informe. No per res, eh? No estic dient que no sigui creïble.
3: Díselo.
1: L'UDEF, hem vist informes de l'UDEF, no ho sé, que tenien la mateixa credibilitat que Macario.
3: Bueno.
0: Doncs va, passem pàgina. El govern ha anunciat que el curs que ve hi haurà gairebé 1.800 professors nous a escoles i instituts.
1: Sí, això és una notícia que avança l'Agència Catalana de Notícies, per tant seria una de les contrapropostes del Departament d'Educació per calmar els ànims de mestres i professors, que no sé si ho aconseguiran, tenint en compte, doncs, que aquests 1.800 professors queda molt per sota dels 6.000 que reclamava l'USTEC en un termini de 2 anys. De moment, demà sabem que hi ha nova reunió entre les dues parts. Veurem si hi ha acord o no. Si no, sabem que a partir de dimecres continua aquest calendari de vagues durant aquesta setmana i la que ve, en la qual hi haurà com a mínim 2 convocatòries de vaga, que ho són a tot Catalunya.
0: Seguim. Els pediatres alerten de l'addicció de les pantalles en els més petits.
1: Sí, i adverteixen d'una cosa molt, molt preocupant, que és que l'addicció arriba a un punt en què necessiten tenir una pantalla per fer les activitats més bàsiques i quotidianes, com, per exemple, sopar. o anar al lavabo.
3: Uf, ostres.
1: Que hi ha nens.
0: Home, jo,
1: que...
0: a mi no em surt la tortugueta si no tinc el mòbil a la mà, eh? Ja t'ho dic.
3: Que agradable.
1: El que et sortiran són morenes.
3: No surt la tortugueta si no miro la pantalleta.
1: Els experts també ho diuen, això, que clar, amb el mòbil a la mà et distreus, et passa l'estona que no te n'adones i estàs molta més estona assegut de la que hauries d'estar i acaben sortint morenes.
3: I t'acabes aixugant amb el mòbil.
1: Compte amb això.
0: Això se li en diu xumet digital, eh?
1: El xumet digital.
0: Una rebequeria del nano té la pantalla, calla.
1: Sí. Ja està. Quants cops hem vist en el restaurant, no?, la taula al costat, una parella amb el nano petit i el nano... pantalla enxufat i s'ha acabat el nano.
0: Oh. Jo crec, presumptament, que seria d'aquests, eh? Sí. O sigui, jo prefereixo que s'enganxi una mica les pantalletes que no pas aquells
1: o una crits, mica, una mica. Una mica. No sé si no voleu tenir... Si no esteu disposats a educar la canalla, no en tingueu.
0: Exacte.
3: Jo tinc la desgràcia de tenir ara un grup d'amics que tothom ha sigut pare i hi ha 10 amics i 78 nens i tots aquests que abans deien és que jo al meu fill, és que vamos, és que al mòbil ni tocar-lo. I ara, amb ulleres de bosses d'ulls fins a la galta, et diuen, ja tindràs tu el teu i veuràs si li dones o no li dones el mòbil de tant en tant.
1: No. L'Alan m'ha fet una mirada assassina, eh? Quan que, he dit això, perquè... Si no voleu educar la vostra canalla, no en tingueu.
5: És que m'ha semblat molt cunyat, perdona, perquè tu no saps si aquell nen potser només veu el mòbil el dia del restaurant.
1: Segur,
5: perquè
1: sí,
5: els adults segur, puguin estar una estoneta.
3: I
5: també
3: fa un piti.
1: Té tota la pica, segur.
0: Bé, hi ha una frase popular que diu de 0 a 3, pantalla res. Però no diu res dels que tenen més de 3 anys.

0: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
1: Que no pas per dones de més de 60 anys.
2: Quin Excel més raro que té aquesta agència que fa aquests estudis.
3: M'agradava la de Rex.
2: Jo una pel·li de Jurassic Park, però en comptes de dinosaures tenen senyores de 60 anys en un zoo, no la miraria.
4: Ara entenc perquè passo molts dies, molta estona al menú de Netflix, perquè jo busco pel·lícules protagonitzades per dones de 60 anys, no, que són el meu target.
2: Les que a tu t'agraden estan a una altra pàgina.
4: No les trobo. Xavi Pardo, moltes gràcies.
1: A vosaltres, guapíssims.
4: Amb la calor que fa, ja toca anar a la platja.

0: segurament molts dels nostres oients habituals que avui no ens estan escoltant són aquí, són a la platja. Hey! La platja, una cançó salvatge. Stay Home i els tiets, que es veu que són unes bèsties esportives, ens ho va dir l'altre dia aquí el Jair Domínguez, que ja s'ha rodat la travessa i que han fet un paper extraordinari. Evidentment no sabem en quina posició han quedat. En qualsevol cas, avui és 25 de maig, com dèiem. Pasqua, Florida, segona Pasqua, i això fa que molta gent tingui festa a Catalunya. És veritat que hi ha molta altra gent que no. Això
1: bueno, perdona, és que el dia d'avui és un problema, te'l miris com te'l miris.
0: No t'agrada, Toni Clapés,
1: no,
0: la gent.
1: No, Mira, els que fan festa no saben ni per què la fan.
2: Això sí.
1: I els qui no, com nosaltres, tenim una sensació d'injustícia brutal.
0: Absolutament. Brutal. Absolutament.
1: Per no parlar de les famílies que un té festa i la parella no.
0: Ui, ja.
1: O sigui, què passa aquí?
0: És el dia per fotre les banyes, aquest.
1: O el qui viu fora de Barcelona, aquest cas m'encanta, vius fora de Barcelona, però s'agafa la festa perquè la feina la fa a Barcelona.
2: Clar.
1: Llavors la comptabilitza com que, clar, a la feina fan festa.
2: Ja. Yeah.
1: Però que després aquests... Quan és la festa del seu poble, també l'agafen i diuen a la feina que, clar, és que el seu poble és festa.
0: Un dia perfecte pels murris, no?
1: Una merda que no veig.
0: Sí, senyor. Mira, que entra Alberto, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a mi m'encanta el 25 de maig.
0: Ah, sí?
3: Ah, perquè és la segona Pasqua, que figura que és com quan l'Esperit Sant descendeix sobre els apòstols.
2: Ah, sí?
3: Clar, a Catalunya sempre està un dia de ple, per sortir, per retrobar-se, respirar lliure.
2: La veritat.
3: Per celebrar els petits miracles quotidians.
2: Sí, quin tipus de miracles, Albert?
3: Ah, sí. Ai, doncs no sé, doncs que l'ascensor estigui just al teu pis, per exemple, quan l'has agafar, que t'obrin una caixa del supermercat davanter.
0: Quins miracles, divins.
3: Encertar l'USB a la primera.
2: Qui té USB?
0: Quina ràbia, això de l'USB, a mi em passa molt, això.
3: Compte,

0: Home.
1: Compte, compte, compte,
2: Gonzalo,
1: compte.
3: Oi, molt de compte.
1: Per l'economia del país, una festa d'aquest tipus és terrorífica. Per què?
0: Per què?
2: Per què?
4: Ho he cantat.
1: Per què?
3: No m'imiteu, eh?
0: Perdó, ens hem equivocat.
1: Perquè els negocis t'atenen que tanga, o si tens l'opció, tens que pagar-li un salari extra a un altre empleat que no treballa habitualment.
0: Aviam, un moment. Perquè avui es nota que és festa, perquè és que no s'entén cap personatge. Vull dir, no sé si pot entrar algun personatge que se l'entengui en aquest gag que estem fent. Perquè
3: això... Hola,
4: Ferran. A tu t'entendrem.
3: Estava escoltant i no estic gent d'acord amb el que diu Gonzalo Nardos,
4: no
3: Nardos
4: no,
3: no Nardos, perquè precisament en el sector de la hostaleria, que és el que a mi es refiere,
0: sí,
3: estem en dies així que nos freguem les mans.
0: Clar.
3: I no solament per cuinar, que et freguen les mans a vegades perquè te huele la mano a cebolla,
0: sí, però una cosa,
3: sinó perquè omplim els nostres restaurants.
0: Entesos. Sí. Però tu ara tens restaurant, Ferran?
3: Alguna coseta tinc que faig un B2B, un B2C, no sé què estic
5: dient. Ernest, el motor de la nevera, s'ha tornat a espatllar.
4: Oh, mare meva. La moto.
6: Trata de arrancar-lo.
7: Herrera, Cope, buenos días.
4: Home, buenos días.
3: Home.
7: A mí me hace mucha gracia...
0: S'ha quedat sense aire.
7: Llevo un minuto intentando hablar.
0: S'ha desinflat.
7: Digo que me hace mucha gracia a todas
4: Respira.
7: Estas personas ateas, a las que les repugna Dios,
6: bueno,
7: que reniegan de él, que chulean inclusive diciendo que Dios no existe. Pero en cambio llega una festividad cristiana como es esta extraordinaria Segunda Pascua y la celebra. Se puede ser más
0: No cal insultar, va. Ha quedat clar que hi ha gent a Catalunya que té festa, altres que no, els de la ràdio doncs treballem tots i ja està.
2: No, perdona, tots no. Tots menys els de Catalunya Ràdio.
4: Ja ho he dit.
2: Aquests, l'única diferència entre un dia de festa i un dia normal és que el festiu aparquen a la zona blava. Perquè el ritme és el mateix. Avui tampoc fotran res, però aparcaran gratis.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Taylor Swift, the fate of Ophelia.

0: Un altre gran fenomen, el de Taylor Swift, a l'alçada fins i tot de Bad Bunny. Potser és més gran el de Taylor Swift perquè és més mundial, és més global, eh?
1: Sí.
0: Feliç dia mundial del friki, que hi ha molts frikis de la Taylor Swift que van als concerts amb fins i tot amb bolquers per no haver d'anar al lavabo, eh? Increïble.
2: Oh, jolín.
0: 8 i 36 minuts d'aquest dilluns 25 de maig, Pasqua, Florida.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Moltes platges han registrat aquest cap de setmana el primer ple de la temporada.
5: Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me...
0: Si això no baixa, Mònica, aquest any l'estiu haurà arribat molt abans, eh? Més abans que mai, eh?
4: Fins i tot pugen les temperatures aquesta setmana. A partir de dijous repunten una mica més aquests termòmetres. Per tant, setmana de molta calor, no us puc dir gaire més. Sí que a la tarda s'espera algun ruixat avui en punts del Pirineu més occidental. Demà a la tarda també.
5: Vamos a la playa,
4: al país, però en general setmana de molta calor, matins de sol i tardes amb alguns ruixats al nord, però poca cosa més. I hem tingut la primera nit tropical a la ciutat de Barcelona.
6: I tant, la primera nit tropical, és veritat, Mònica, té raó.
4: Sí, al barri del Raval, l'estació situada en aquesta zona de Barcelona, no han baixat dels 20 graus, per tant, registrem la primera nit tropical de la temporada.
7: No és un barri per sortir de casa a mitjanit a fer un passeig perquè tens calor, eh?
4: És un barri molt cèntric on hi ha molts edificis i llavors això manté també l'escalfor durant la nit més fàcilment que en altres zones com zona universitària que estigui més oberta.
0: Doncs escolta, calça curta, eh? I a refrescar-nos, ulleres de sol. I ara sí, Marta, canvi d'armari, eh?
2: Ja, pots,
0: ja es pot guardar els jerseis, ja crec que sí, Mònica, no? Ja,
2: segur.
4: Sí, jo no sóc molt del canvi d'armari. Ja ho sabeu, sí que la roba més d'hivern, òbviament ja la podeu deixar enrere. Però jo sempre deixo un jerseiet, uns texans, per si un cas, eh? Saps aquell típic dia així més traïdor?
2: Correcte, sempre ho portes a sobre, sí, això.
4: Sempre ho porto a sobre.
6: Estem en època de canvi climàtic, mai pots assegurar que sigui sempre al mateix temps.
4: Clar.
6: Una peça, un pèl gruixuda, mai està de més guardar-la a l'armari.
0: Gràcies, Mònica.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Anem a enterrar ja el cap de setmana de Bad Bunny, eh? Perquè déu-n'hi-do amb la torreta. Però és que la Mar ha fet una mica de seguiment.
4: Sí, sí, sí, fa tot el fin
0: de
4: això.
0: De tots els detalls, no?, d'aquests concerts.
4: Sí, els concerts han sigut, tots ho sabem, aquest divendres i dissabte, 22 i 23 de maig a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic. I
0: perdona,
4: a
0: Estadi Olímpic i a les afores, perquè
4: les
0: no
4: afores.
0: Sé si heu vist els vídeos.
4: Sí, unes cues.
0: Molta gent que està allà
4: bestial,
0: escoltant malament el concert sense veure res.
4: Sí, unes 100.000 persones ha portat Bad Bunny a Barcelona, una bestiesa. Un espectacle que ha destacat per la gran producció, escenografia inspirada en Puerto Rico. Jo des de casa meva, que sabeu que veig Barcelona, veia molt lluny, vull dir, ho he vist més a l'altra punta de Barcelona, però es veia l'Estadi Olímpic il·luminat, mai havia vist una cosa així. Estava com tota la ciutat amb llum, és una cosa molt heavy.
0: Quina vista de falcó que tens, Mar?
4: No, perquè es veia, perquè va fer una cosa, una bajanada. La famosa casita aquesta que va fer el Bad Bunny ha sigut una de les coses virals de les xarxes, destacant per tots els famosos que han passat per aquesta casa, no? Entre ells, Marc Giró, estaves tu la primera nit amb els jugadors del Barça, la
7: Minya Mal. He xupat plano que no veigis allà la corbateta.
4: Com va anar això?
7: M'encantava, tenia el Bad Bunny davant i ningú mirava el Bad Bunny i tothom parlava del Marc Giró.
4: Sí, tothom em mirava tu, sí, 100%.
0: Marc Giró està en un moment increïble. Portada de lectures també, eh?
4: Sí, una meravella.
7: La Sexta, vinga.
4: Ha portat jugadors del Barça, s'ha vist parir també al Piqué, l'Úrsula Corberó es va veure el dissabte també a la caseta, a l'Ibaiano.
0: Hi havia la Mina amb la nòvia nova.
4: La Mina amb la nòvia.
7: També, tio, ha sigut guapo, tio, perquè m'agrada molt la música i ballar i cantar-la i ens ho he passat molt bé.
6: Va bien, hijo.
0: L'Ibaiano és que va dir Acho, PR, és otra cosa. Que vol dir macho o muchacho. Puerto Rico està en otro nivel.
4: I ja explica que li van dir allà mateix que havia de fer-ho.
0: Sí,
4: i va
0: sí,
4: dir com, sí, doncs vinga. També va anir a Batguial el divendres.
0: Ai,
4: bé,
0: sí,
4: moltes cares conegudes i la penya s'ha gastat molta pasta, amb aquest concert. Els dos concerts de Bad Bunny han generat una recaptació d'uns 15 milions d'euros en total. Una xifra que es calcula a partir de les més de 100.000 entrades venudes i entre les dues jornades han hagut uns ingressos de 7,5 milions d'euros per espectacle. S'han portat 500 treballadors, entre tècnics, bueno, una cosa com molt
0: gran. Total,
4: grossa,
0: que
4: no?
0: Quan ho ha restat tot no li queda res.
4: Sí, bé, bàsicament. La gent s'ho ha passat molt bé, també ha hagut gent amb atacs d'ansietat, que ha hagut d'abandonar el recinte, gent amb queixes perquè estava allà entre la multitud de gent, i el que deia l'Ernest, gent fent cua fora, escoltant el concert des de fora. Un concert històric, tot i que sigui una turra, i jo he preguntat, jo he tingut molta gent que ha anat al concert, i li he preguntat a dues persones que han anat. Un és el Xobi, que és un amic que es va gastar una quantitat de diners, pel meu gust, desmesurada.
1: Bueno, el dia 22 de maig, Benito Antonio Martínez Ocasio va fer història a Barcelona amb un estadi olímpic ple, però ple. Va ser increïble. Jo em vaig deixar 600 euros.
9: Ostres,
1: 600 euros, increïble. O sigui, me'ls tornaria a deixar una altra vegada, perquè aquest tio és Déu a la Terra. O sigui, Benito, hijo de Benito. Increïble. Buah, quin fomo la gent que no ha pogut anar a veure'l. O sigui, quin fomo. Si no vull posar-me a la seva pell.
0: És veritat que el tio té una aura d'estrella que no se l'acaba, és guapíssim, vesteix superbé i té una presència a l'escenari que déu-n'hi-do. Vull dir, t'agradi o no la música, s'havia de valorar aquest tarannà artístic que està a un altre nivell. Què més?
9: Aquest amic teu parla com l'Alejandro del Bar de Baix, però canviant el Barça per Bad Bunny. Igual.
4: No, i a més estava emocionat, portava setmanes que només parlava d'això, i llavors he parlat amb la Martina, la meva amiga Martina, que vaig dir, oye, què tal el concert? I no és un àudio que m'hagi posat per la ràdio, me'l va fer per mi, y vas a decir, pues lo voy a poner.
9: Que de la martera.
10: Bien, el concierto bien, lo que pasa, muy largo para mí. Son 3 horas, tía, de concierto, que está guay, ¿eh? Y que ya lo entiendo porque tiene muchas canciones, pero la última media hora es como de, bueno, podríamos ir cortando. Ahí de pie, con tanta gente, no sé. A mí se me hizo un poco largo al final, pero bueno, muy guay, la verdad. No repetiría, o sea, no volvería, porque hay gente que ha ido 2 días seguidos, yo no volvería, 2 días seguidos me pego un tiro. Pero bueno, estuvo bien, la verdad. Para los 120 euros que os costó la entrada, bien. Más no hubiera pagado. ¿No? ¿Tú qué?
11: Igual.
10: El David dice igual. No se moja.
4: El David
0: és
4: el nòvio.
0: Té un nòvio que sempre li dona la raó, eh?
4: Igual.
6: Però estem parlant del concert, però tu no hi vas anar, Mar.
4: Jo no.
6: Tu vas anar a Cazorla al Bad Bunny?
9: Al Bad Bunny, no.
6: I tu, Ernest?
0: No.
6: Tu, Lillo?
0: Jo me'ls miro per YouTube, als concerts.
11: Sí, jo tampoc vaig anar.
6: Tu, Sergi, vas anar?
9: No.
6: Jo sí!
4: Home! I a l'Albert Buscarons també, que després ens explicarà més detalls.
0: D'aquí una horeta el Buscarons ens donarà el seu punt de vista, que és un tio que entén molt. Marc Puga, moltes gràcies.
4: Epa, tu.
12: Si escoltes el Matina, se te'n va l'olla. Tot i que de matinant estiguis fins la... fins al capdamunt. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
13: RAC 105 Barcelona. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: La gran festa de la rumba arriba aquest estiu al Bars Festival. Els Gypsy Kings de Nicolás Reyes i Los Manolos actuaran plegats en un concert on la rumba flamenca i catalana, les guitarres i el ball seran els grans protagonistes.
15: El 30 de juny vine al Poble Espanyol a celebrar la rumba més històrica. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
16: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
17: Escupi.
16: Avui en fem servir moltes més.
17: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
16: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
18: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140, amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
19: No podràs canviar d'emissora.

0: No ens atrem al matí a cuinar engegant setmana plegats i celebrant un aniversari. Perquè sabeu que és el millor dels aniversaris.
1: Què?
0: Celebrar-ho amb qui més ho estimes, això ho sabeu bé, companys, i tant que sí. Per això, Jardiland volen bufar les espelmes amb tu, matinero, matinera. Per agrair-te que formis part de la seva família fins al diumenge 31 de maig, trobaràs ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i targetes rasca i guanya!
1: Oh!
0: Aprofita-ho per posar a punt la teva terrassa, jardí, balcó o qualsevol racó de la casa amb Jardiland. Maig és el mes de les flors i Jardiland fa anys al teu costat, no t'ho perdis. D'acord al jardí, perquè és temps de barbacoes.
2: I tant, és una molt bona època per anar a Jardiland.
0: 8:46.
3: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
2: Adéu.
4: Adéu, Albert.
5: Records a casa, Albert.
4: Gràcies,
5: Truca quan arribis. Sí, tanca quan surtis.
0: No és que has dit exactament el mateix que jo, no?
2: No, però no, ningú ha recollit el guant.
0: Però què vols recollir?
5: Una merda,
0: què vols dir? Sí, sí.
5: Exacte.
2: Si ei, col·lega, tens raó, per exemple.
4: Col·lega?
2: Uau. Ni que ho diguis.
0: Vinga.
4: Aquesta és bona.
5: No cal que ho juris.
0: A veure, anem a fer el trànsit. Avui no hi ha el Ferran Aràndiga, perquè és un dels milers d'afortunats que fan festa, però tenim el Vicenç Llorca, que per explicar-nos, diguem, Vicenç, que suposo que avui la circulació deu ser fluida, sobretot a la corona de l'àrea metropolitana, no?
6: Bon dia, sí. La jornada d'avui dilluns manté la circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a l'AP20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la confluència amb el nus de la Trinitat amb la C33 i també amb la C31, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, a la Ronda Dalt i a la Ronda Litoral. En els dos sentits, no hi tenim tampoc cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La C17 i la P7 circulen encara amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, la P7 manté un carril tallat en sentit sud que deixa un quilòmetre de retenció que ja es va dissipant. A Roda de Barà, la P7 circula amb congestió, però recupera dos carrils, també en sentit sud, a causa d'un accident que deixa encara cues d'uns 8 quilòmetres. La Nacional 340, entre Creixell i Roda de Barà, segueix acumulant uns 3 quilòmetres de retenció, també en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment. Reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem?
0: Matina Codina!

0: després de triomfar apoteòsicament als Premis RAC 105, aconseguint guardó per la millor cançó i també com a millor artista, Nil Moliner ha presentat fa 3 dies només el seu nou disc Nexo, i demà el ve presentar aquí al Matina Codina. Ens enlluernarà a tots amb Nexo. 9 minuts i les 9 del matí, això era Me acuerdo de ti.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Lillo, la tele, la tele!
2: Ai, som-hi!
3: Lillo!
2: Sí, mira, feia un temps, no sé si us en recordeu, vam escoltar un error dels matins de TV3 on donaven una notícia literària, així en mode informatiu, i de cop i volta el periodista llegia un missatge de WhatsApp que se'ls havia colat en el prompter.
3: Sí, ens en recordem.
2: I llavors el periodista, clar, anava fent cara de no sé què estic llegint, no entenc res, no? Doncs bé, a l'APM el Joel Díaz ha entrevistat la presentadora Ariadna Oltra i li ha preguntat per aquest capítol que va passar als matins, al seu programa.
4: L'altre dia, estant tu en directe, un company teu, que es diu Òscar, em sembla...
5: L'Òscar Ramengol.
4: Va llegir un WhatsApp pel prompter en directe.
5: El que va passar és que hi va haver una persona que va corregir aquell text i teníem això de que fas copiar i enganxar i va enganxar on no tocava un missatge personal que va sortir al prompter.
4: Qui és la Malena?
5: No l'he coneguda.
6: O el poemari de Sebastià Alzamora, L'habitació de la Malena estarà lliure i disponible del 24 d'abril fins al 15 de juny de 2026. Saps d'algú?
4: En tot cas, L'habitació de la Malena ja no està lliure.
5: L'habitació de la Malena crec que ja no està lliure.
0: Tremendo error flagrant de la persona que va enganxar aquest text al guió.
3: Brutal. És que no... Bueno, jo no he treballat mai a la tele, no sé com pot passar això. Com pot arribar al text?
0: Serà que no la caguem nosaltres cada dia aquí al matí.
3: Clar, perquè tu enganxes coses al prompter. Però llavors que pots clar, enganxar una altra cosa
7: un copy,
3: i has copiat.
7: Un copy a pagar on no toca.
8: Yeah. Bueno, jo ja vaig explicar en el seu moment, aquesta dada és absolutament real, que en un programa de TV3 per les tardes l'encarregat del prompter té un horari que el respecta, vamos, a rajatabla.
0: Al peu de la lletra.
8: Llavors, quan és l'hora en punt de marxa, li és igual si el presentador està llegint el prompter, que el tio del prompter se'n va a casa.
0: A mi m'han explicat que hi ha hagut directes de Televisió de Catalunya que no s'ha pogut fer, no s'han pogut fer perquè han anat tard, digue-li una roda de premsa, una compareixença, etc, etc, perquè el càmera se li ha acabat la jornada i deixa la càmera. Sí. Deixa la càmera i diu, no podrem fer el directe perquè...
7: El redactor es queda allà sol, sense càmera, i el càmera li diu, bueno, tu mateix, si vols jo t'acosto a la tele o si vols t'espaviles. I llavors ha hagut d'anar el redactor a una altra càmera d'una altra cadena i dir, tio, pots deixar una imatge.
0: Tremendo.
7: Que no feu servir.
3: Però això, aquesta gent de TV3 cobren 4 duros, pobres.
0: Sí, professionals de bandera.
3: Viuen fatal.
0: Escolta'm, l'entrevista aquí la tenia, la té el tio que va enganxar malament el text perquè volem saber coses d'aquesta habitació de la Malena i no sé quina història.
2: Exacte. Anem a Antena 3 perquè el cap de setmana allà tenim el Matías Prats fent l'informatiu.
0: Fins quan?
3: I tant.
2: Doncs mira, té 74 anys.
0: Es morirà en directe, ho sabeu, el Matías Prats.
3: Serà la seva pròpia notícia.
0: Sí, sí.
3: Me
0: estoy muriendo.
2: T'haurà de donar molt ràpid.
0: Sí.
2: Bueno, doncs té 74 anys aquest home. Però continua catxondo com ell sol, Va començar donant una notícia clàssica, en aquest cas, que no és ni notícia, que és que els mòbils, quan estan de vegades no estan en marxa, però ens escolten, no? Allò que escolten el que diem.
3: Notícia del 2001, sí.
2: Ah, exacte, és una cosa que de tant en tant donen com a notícia, i va aprofitar això per, al final de la notícia, fer una brometa de les seves.
9: Són situacions molt freqüents en les que llevan a muchos a preguntarse si realmente los móviles escuchan las conversaciones. La respuesta ahora, se lo contamos, no está solo en nuestras conversaciones. Pero por si acaso, estoy muy orgulloso de trabajar en Antena 3 y de tener a estos formidables compañeros. Eso.
8: Qué bueno, os ha gustado.
3: No antes ni la se acompaña, la
8: claro, aprovecho la noticia de los móviles, ya que nos escuchan, para decir... Estoy muy a gusto, Matina Codina, con mi compañero.
3: Eso, mono.
8: Eso.
0: Per tant, perdoneu, però està confirmat que jo ara tinc el mòbil aquí sobre,
2: ja,
0: sense estar funcionant.
2: I tant.
0: I les coses que digui aquí el Matina Codina,
3: aprofita,
0: les escolta i llavors em surt publicitat sobre el tema.
3: I per això et surten tantes coses de notícies i tal, perquè estàs tot el dia parlant d'actualitat.
10: Está Bill Gates ahí con el micrófono escuchando y si no está el móvil está la vacuna, el microchip.
3: Sí, es lo mismo.
10: Te está grabando... Ya os lo dije, no os vacunéis. Ya os hicisteis caso.
11: Estás fotut, ¿eh?
10: Ah, sí. Jodéis.
3: A ver si et surten strepsils a la publicitat.
10: A ver si salen.
2: Anem a la 2CAT, si us sembla. Perquè... Allà han entrevistat Miqui Núñez.
0: Home.
2: Que es veu que té, bueno, una sèrie de manies, cada vegada menys, però bueno, alguna mania li queda. Tots tenim algun toc, eh? Algun trastorn obsessiu compulsiu. I Miqui Núñez té un que és molt incòmode, que és una cosa que ha de fer sempre abans de sortir a l'escenari en un concert.
11: Soc una persona que té algun toc, tipus quan vaig a dutxar-me i em trec els calçotets, els he de llançar amb el peu dret a un requadre exacte. Si no, me'ls torno a posar i els torno a llançar. Porto un any sense dutxar-me, eh? Per culpa d'això.
12: I jo pensava que ets una persona bastant normal.
11: No tinc gaires més tocs, eh? Bueno, sí, he de fer caca abans dels concerts.
12: Tu en un concert, per exemple, no ha vingut la caca abans del concert i t'ha vingut durant el concert?
11: Sí, sí, ha passat. El que passa és que jo tinc sempre uns taps de suro posats al costat de... No, t'imagines? Seria divertidíssim, eh?
12: Quines manies tens més?
11: Soc una persona que necessita el terra net, sempre. Llavors jo tinc una aspiradora meravellosa amb un làser verd i l'he de passar 5 o 6 vegades al dia, la passo.
0: Oh, és ben foll, és ben foll, el Miqui Núñez.
8: Es contradiu perquè diu que vol tenir el terra net, però que ha de llançar el calçotet al terra.
13: Bueno, però net de brutícia, no? Que
0: ha dit un requadre, no sabem si aquest requadre és el cova de la roba o què.
13: Va,
0: és.
13: Toni.
8: Un requadre és un requadre al terra, ara.
3: Una rajola i ha d'encertar. Sí. Saps què vull dir? Com si fos un bàsquet, però amb molt poc pressupost.
2: No us en foteu del Miqui Núñez, que escolta molt la cançó Boomer?
13: I es pensa que ningú s'està refotent d'ell.
3: I es pensa que et dius Adam, tampoc et flipis.
0: 2:30 i les 9 del matí. Nosaltres no som de venir, diguem-ne, al programa amb la caca feta, perquè aquí, si ens agafa mig programa, el que fem és tirem una publicitat i anem al lavabo. Lillo, molta gràcia.
2: A vosaltres!
1: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
14: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
15: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
16: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
17: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
16: Taxi? On sigui!
17: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
18: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
19: Estan entre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
20: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Ocasión Plus.
22: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
23: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
24: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
25: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
26: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
27: Cada dia de 6 a 11 a RAC.

0: aquí, és el programa oficial de la Gresca Matinera, el Matina Codina. Si et truquen i us pregunten, no tingueu cap dubte, no vacileu, no tremoleu. RAC 105 cada matí amb cançons com aquesta, en una hora que comencem ara a les 9:03, en què repassarem la calor. És un dels temes de conversa, la calor.
1: Correcte.
0: De seguida vindrà la Mònica Bossart per parlar-ne. També hem de parlar de la quarta Champions femenina, ho farem amb l'Albert Pedrol, del descens del Girona. També vindrà el Buscarons a explicar-nos la seva experiència amb Bad Bunny. I ara repassem l'última gala de Tu cara me suena... Amb qui?
2: Amb qui?
0: Amb qui vols que sigui?
2: Amb qui? Ja, sí. Ara.
0: Amb la Mar Puga.
1: Isca, carinya, alegria.
2: Hilo. Tu cara me suena, gala 6, eh? Gala 6.
3: Oh, com passa el temps quan t'ho passes bé.
2: Com passa el temps, eh, Marta? Oh. I quin nivell, la gala 6? Us convido a veure-la una setmana més. Avui sí, que és festiu i tal, convida, no? Mira, mira, tu cara me suena.
0: Sens dubte.
2: Vinga, repassem actuacions destacades. Una que segur que us ha sortit aquest cap de setmana, perquè sou la més viral. El J. Cabello, que li agrada molt al Sergi Ferrer.
3: És dels meus prefes, sí, sí.
2: Va imitar la Lady Gaga. No, atenció, i ho va fer així. Fa molt bé, és un noi.
3: Va, diu la Mar.
2: Que ho fa... Un moment.
3: No ens fallarà, el Jota.
2: No, hauríeu de mirar el vídeo, perquè porta un vestuari, fa una coreografia. I això amb què?
3: Perquè amb el Jesulín també vas dir, si mires el vídeo... Joder, no, si la veu està bé, està bé. Ja. Si no està bé...
2: Perquè la veu no està malament.
3: Molt context per poder gaudir d'aquest programa.
0: A veure, un moment, escoltem bé la intervenció, perquè a mi no m'agrada gaire. De fora de nota, claríssimament, Mar. No hi entens de música, ho sento molt.
2: Crec que sí que entenc i crec que ho fa molt bé.
0: Va guanyar?
2: A més va... No, no va guanyar, va quedar segon. Quasi guanya.
3: Jolín.
2: Perquè ho va fer superbé.
3: Com seria l'últim?
2: Bueno, ojalà anéssiu vosaltres a tocar més suena. A veure com ho feu.
1: Lady Brava.
2: Feu tant de guais. La que va guanyar va ser la Maria Parrado, imitant a la Rosalía, que no us diré que ho va fer bé, perquè ara direu, us tornareu a burlar. Posa-la.

0: està fatal.
1: No, ho està fent bé, però està fent una versió seva.
2: Sí.
1: No l'està imitant.
0: Bueno, perquè li han baixat la nota.
2: No m'estranya que l'hagin baixat la nota.
3: Fa una melodia que és molt diferent que l'original, ja.
1: No és ella.
4: Com si fes la segona veu.
2: Clar. Sí.
0: Vale, anem amb la segona actuació.
3: No, espera't un segon. La bona versió ha sigut aquest cap de setmana la celebració del Barça, que hi ha hagut una futbolista, la futbolista portuguesa del femení.
4: La portuguesa, que li dic jo.
1: La Quica Nazaret.
3: Sí, que va fer una molt bona versió de la Rosalía, per cert.
1: Aquesta sí que hagués guanyat.
2: Bueno. Sí. Aquesta sí.
0: Bueno, sí.
3: Va, no, deixem
0: tiro. No,
3: fer
0: que
3: la secció
0: allà, que
3: de la mà.
2: No t'interromprem més.
1: Baixeu-la.
0: Que em podeu interrompre, que me la pela. Anem amb Martín Savi. Que és el més, a mi és el que em va agradar més. El van puntuar molt baix pel meu gust.
2: Sí, senyor.
0: Perquè va imitar, clar, és que també Marac imita Nino Bravo, i per vosaltres no, però per mi sí, ho fa que te cagues.
5: Me voy, pero te juro que mañana volveré.
3: De les millors de moment.
0: Home!

0: per mi, de les millors cançons per cantar borratxo, no sé si esteu d'acord o no, però és una meravella.
1: Però això teu, mare, és increïble. O sigui,
2: el que meu.
1: Si jo li posés al ChatGPT quatre fotos teves, quatre textos teus i tal, i digués crea'm una paròdia d'aquesta... Sortiria fent Tu cara me suena amb Nino Bravo.
2: Amb... Sí, és que m'encanta Tu cara me suena perquè el Flo o el Llàcer, no recordo, van dir una frase i és veritat, que Tu cara me suena, que és el programa més vist, perdoneu-me, que us burleu, però és el que té més audiència de la tele ara mateix.
1: Sí, no ens hem burlat.
2: Passa de pues, imitar una Rosalía a un Nino Bravo el que escoltarem ara, que és el meu Jesulín de Obrique, que cada setmana l'hem de posar, que va fer una cançó de Torrente.
3: Hombre,
0: és el sumum de la caspa, o sigui, Jesulín de Obrique fent el Fari, oi?
2: Imitant el Fari i cantant a Patrullando la Ciudad.

0: Teniu una mica d'HIS per treure tota la caspa.
1: Ho va fer fatal.
2: Ah, ho va fer fatal.
1: Sí, però estava boníssim.
0: Sí,
1: per
0: què trobes que no va encertant la seva interpretació?
1: No, perquè no entra... Bueno, no entra...
0: Va a destemps.
1: Va a destemps.
3: Va amb un endarreriment brutal i la cançó també.
1: A més, va ser una gala divertida perquè el Jesús Lindo Brique té un 42 de peu i li van posar unes botes que portava un 40. I clar, anava als peus, pobre, que no podia quasi caminar.
2: Va arribar-te.
3: I va ballar. Que deies un 42 de CI, saps?
1: No.
0: Ja, un moment, un moment. Escoltem un trosset més de Jesulín.
2: Què?
0: A veure, tenim aquí el José Luis Torrente, bon dia. Què et sembla la intervenció del Jesulín?
4: Ha parecido increíble, espectacular. Solo faltaban el Malaguita, el Bombilla, Tonetti, Rafi. En Malaguita lo he dicho, ¿verdad?
3: Sí, sí, que l'has dit.
2: No hi más, ja.
3: Eren tants.
4: Barregat.
1: Li van posar els 4. Sabeu que puntuen a tocar només una passant del 4 al 12, el 4 és el mínim, i es van portar gairebé tots els 4 del jurat.
3: És que ni la puntuació està ben feta. No poden fer del 0 al 10, han de fer del 4 al 12.
1: Però s'ho va passar superbé.
3: I a vegades, si ho fas molt bé, et posen dos triangles. És que...
0: Pot ser que de les gales que has portat aquí al Matina Codina és la més marpuga, aquesta, no?
1: Sí, era,
0: pel que fa al repertori musical, diguem.
1: Ho vaig passar superbé, veient-la, m'ha encantat. I acabarem amb una cançó de Disney que la canta la Cristina Castaño i imita a la Pocahontas.
0: Aquí tenim l'original, l'he per comparar, aviam.
1: Sí, la tenim en català, eh? Mai amb tots els colors del
0: vent. Has pintat mai amb tots... A veure com ho fa la Cristina Castaño.
1: Dale, dale, dale.
0: Molt bé.
4: A poc o juntes.
1: Ja comencem.
0: Ens traiem el barret amb la Cristina Castaño.
1: Està fent una molt bona edició. Està pujant bastant.
3: 6 cadires verdes.
1: 11, 10.
2: No va guanyar?
1: No, va guanyar la Rosalía, la nena de la Perla.
0: Uau.
1: Li van posar els 4-12 a la Maria Parrado.
3: 4-12.
1: 4-12, és pleno. I el 12 al públic, perquè després vota el públic.
2: Uau.
1: S'han votat tots els 12 de la nit.
0: Molt bé. Marc, gràcies per tots els detalls d'aquesta edició.
1: A vosaltres hi hagués músic per fer aquest programa.
0: Saps la frase que diu mis dieces? Allà són mis doces.
3: Mis doces.
1: Aquí

0: carregada de potència i d'aquelles que revoluciona qualsevol pista de ball. És la llegendària veu de Sia per aquesta producció mítica de David Guetta, Titanium.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Ja que hem de venir a treballar, passem-nos-ho bé. Escolta'm, parlem amb la Janet, si agafa el telèfon, perquè fa 40 anys, és la trucada de llet nostra. Entrarà el sorteig que farem aquesta setmana de 30 litres de llet nostra i un pack d'uns quants làctics. Mira. Hola, Janet!
2: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina.
2: Hola, Ernest, què tal?
0: Des de RAC 105, per molts anys, reina meva.
2: Moltes gràcies. Bé!
3: Pujar el xat,
0: eh? Et truco de part del Jordi, el Gerard i el Luca.
2: Sí, els tinc aquí amb mi.
0: De tota la família, eh?
4: Sí, senyor.
0: Que teniu festa avui.
2: Tenim festa, sí.
0: Ens feu dentetes, eh? Una mica de rabieta. D'on sou vosaltres, Janet?
2: De Rubí.
0: Ah, és festa Rubí avui.
2: Sí.
0: Molt bé, i què fareu?
2: No, a Rubí no, jo soc de Rubí no és festa, soc de Barcelona, jo.
5: Ah, com treballes a Barcelona tens
4: claro,
5: festa.
4: Ara, el que ara dèiem abans.
0: Però els teus fills i la teva parella també, no?
2: Ah, sí, tenen festa.
0: Bueno, de part de tots ells, et volem felicitar per aquests 40 anys, us celebrareu amb aquest dia festiu que teniu per davant?
2: Ah, sí, marxem a, bueno, anem a l'excursió a Montserrat.
5: Ah, ostres. Molt bé, al tanto per on aneu.
4: Sí, sí.
0: Sí. No, avui hem llegit que hi comença a haver una mica de turisme negre, que es diu, no? Que és com per, i es veu que hi ha molta gent que va a la zona aquesta de Collbató i pregunta per fer la mateixa excursió que van fer Isaac Andic i el seu fill Jonathan.
5: Dient-li al nen, ves tu primer.
0: Sí.
2: No farem aquesta, no.
0: No.
5: Moment.
0: No, no, però bueno, hi ha bona relació a casa, no?
2: Sí, tant i tant.
5: Tampoc teniu tanta pasta com perquè hi hagi una herència, potser, en disputa.
2: Doncs no, no.
0: Bé, escolta'm, el teu home ens ha dit que fa 13 anys que us vau casar.
4: Fixa't.
0: No?
2: Sí.
0: Que fa 27 anys que esteu en una relació.
2: Sí.
0: I que quin balanç fas de tot això? Bé, no? Jo crec que heu format una bona família.
2: Fantàstic.
0: I se us veu feliços, no?
4: Periodisme.
2: I tant.
0: Sàpigues sí, que
2: jo... És el millor que m'ha passat.
0: Digues.
2: No, que dic que és el millor que m'han passat. Els tres.
0: Alguna cosa més?
5: Que maco.
0: Que vulguis dir a la teva família.
2: Que
0: els
2: estimes molt.
0: Que els estimes molt.
6: Que mona.
4: Lídia està llorando ja. És que, Lídia, de verdad, és que t'emociona per cada cosa.
0: El teu marit ens ha dit que ets la millor mare del món, la millor parella de viatge que ha pogut escollir i diu que ho tornaria a fer mil vegades més. Diu, gràcies per ajudar-nos, cuidar-nos i ser com ets. T'estimem moltíssim.
4: Hola.
2: Ostres, tu.
0: Ho hem aconseguit. Ha plorat la Janet.
5: Molt bé! Bravo! Bravo,
6: sí, senyor! Gràcies per plorar.
0: Aquest cap de setmana vaig fer de discjòquei en un casament d'una parella que portaven 20 anys junts, dues criatures, i van decidir passar per vicaria, sí, per segellar, per confirmar el seu amor.
5: 20 anys per tenir-ho clar, eh?
0: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Escolta, en Janet, doncs res, bueno, per molts anys de part del matí a Codina.
2: Gràcies per la trucada,
5: sí,
2: i felicitats pel programa.
0: Sí, senyora. No. Gràcies, carinyo. Entres a un sorteig de llet nostra. Esperem que tinguis molta sort aquest divendres en el sorteig.
4: Pregunta-li allò de la llet.
0: Sí. No, ara, doncs mira, avui no, per
6: toma,
0: xulo.
6: Toma,
0: per xulo.
6: Ala,
0: vinga,
6: toma,
5: boques.
0: Un petonet, Janet, adéu-siau.
2: Petonet, adéu.
0: Adéu. Desperta @rac105.cat.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
0: Shakira,
6: sí?
0: A la playlist de RAC 105 hem incorporat la cançó del Mundial, ja, eh?
6: Ah, sí, la que és com el plagio de Waka Waka mío.
0: Sí.
6: Ah, que bien.
0: T'has plagiado a tu misma.
6: Me plagiado, sí. Se parecía que habéis dicho plagiado.
5: Cap dels dos ho heu dit bé.
0: Què diu? Al costat de Burna Boy, això és Die, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
2: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
3: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
12: ¿Cómo se llama el queso que se usa para hacer tiramisú? ¿Al capone o mascarpone?
13: Al capone.
12: No, mascarpone.
11: Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.

0: N'has d'estar molt convençut i la cosa ha de sortir molt bé si no vols fer el ridícul a l'hora de versionar un clàssic de l'alçada del Like a Prayer de la Madonna. Ja ho havia fet Madhouse. I ara el responsable de donar-li una nova perspectiva és Josh Fawaz. Bon dia, Marc Ausart.
1: Hola, bon dia.
0: Tothom parla de la calor que fa.
1: Sí.
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
1: A vegades contestaria més, però sí que has de tirar el patro, o dic, potser tina una cançó, llavors per això he fet un gir ràpid.
3: En saps tant de ràdio que fas?
1: No.
0: Vols una cançó?
4: El caloret! Epa! El caloret! El caloret! Que viene! El caloret faller!
0: He sentit ara la teva companya del món a RAC1, la Mònica Hernández de l'Escala, que sí. Estava parlant amb un tertulià el nom del qual no recordo,
1: sí.
0: I parlaven de la calor. Jo crec que és el tema de conversa, no? Avui als ascensors, a les terrasses, no?
1: Sí, la gent ja s'està queixant i estem a mes de maig, imagina't, sí. Quan estiguem al mes d'agost, doncs agafarà alguna cosa.
0: Però és noticiable perquè aquests termòmetres, diguem-ne, no són normals
1: no,
0: en un 25 de maig.
1: Estan uns 5 graus per sobre del que seria habitual aquesta època de l'any i fins i tot a finals de setmana pujaran 7-8 graus per sobre de la mitjana.
0: Déu,
1: intensa aquesta setmana.
0: Jo aquest divendres, ja saps que a Osona sempre fot fresquet a les nits,
1: sí.
0: Ja vaig sopar a la terrassa, jo, eh?
1: Ai, molt bé. Això també és un plaer, eh?
0: Sí.
1: Sí, quan sí. No pateixes la calor aquella intensa del migdia.
3: No sé vosaltres, però a mi m'agrada aquesta època perquè encara no hi ha gaires mosquits. És a dir, ara encara pots fer això d'estar fora, però sense mosquits.
1: Algun ja n'hi ha, eh?
3: Algun,
1: sí,
3: però pocs. Doncs és un moment que dura 2 setmanes.
5: En prenem nota, Alan.
3: D'acord. Us ho recomano.
1: Doncs això, calor de dia i també de nit. De fet, avui hem tingut la primera nit tropical a Barcelona, amb 20 graus al voltant dels 20 graus a la zona del Raval. Ara mateix n'hi ha 24. 24 graus també a Tarragona, 21 a Girona, 19 a Lleida, 25 a Vilanova i la Geltrú, que és d'hora, i 17 graus a Sort. Per tant, estan pujant ràpidament les temperatures, que es dispararan tant com ho van fer ahir, amb algun ruixat a la tarda al Pirineu més occidental, cap a la banda de Lleida. I els propers dies continua tot igual, però la temperatura puja més. Per tant, dies de sol, algun ruixat a tarda al Pirineu i temperatures més altes, sobretot a partir de dijous, quan podríem tenir valors per sobre dels 35 graus a moltes comarques interiors.
6: Escolta, ara va, una pregunta, aquesta la més important. Aquí treballem a la ràdio.
0: Marc Giró, bon dia.
6: Comença a venir calor i tot el rotllo. Sí. Llavors, a partir de quan es pot anar amb bermuda, pantaló curtet, faldilla, el que sigui,
1: ara,
6: a la feina?
1: Bueno, la feina, això, segons les normes que tinguis a la feina.
6: Bueno, ara el Caral, per exemple, que és el teu company de meteoròleg, va amb bermuda tot l'any.
1: Tot l'any.
3: Sí, però l'Abel no s'exempta de res.
1: Això és cosa seva. Jo ahir ja vaig anar amb pantaló curt i perfecte, eh? Vull dir, ja podem anar vestits d'estiu.
5: S'han tret ja les bermudes, ja, la part important de l'armari.
3: Oi, que aquí en aquesta empresa, en teoria, que ningú fa cas, no es pot anar amb pantaló curt mai?
1: Tu no.
0: Els homes no.
3: Jo sí.
0: Jo sí.
5: Som machistes.
6: Però nosaltres que fem un morning desenfredat i un còctel d'humor i actualitat, sí que podríem fer-ho, no?
1: Vull dir,
6: no...
5: Però, Alan, si tu vens amb bermudes, i jo també, i no passa res.
1: I va venir un any...
0: Per sort passem desapercebuts.
1: Una persona va venir amb un noi, va venir amb minifaldilla un cop a la feina.
6: Ah, sí?
1: Perquè va dir, home, si deixeu anar les noies amb faldilla, jo també, no? Pantaló curt, no?
0: O sigui, un home buscant la igualtat vers una dona.
1: El van amenaçar i es va anar a canviar ràpidament.
6: Qui era? Qui era?
1: No us ho diré, això.
0: Però anava sense calçotets?
1: No ho sé, no hi era jo encara.
3: De totes les maneres que un home pot voler igualtat, no? És triar la pitjor.
0: Sí.
3: La pitjor de totes.
1: Bé, minifaldilla.
0: Mònica, doncs res, un geladet i anar tirant, no? Ja està, clar que sí.
1: I dotar-se molt.
0: 2:15. Gràcies, Usart.
1: Que vagi bé, fins ara. Mue pate, no vull igual. Mue pate, no vull igual. Mue
7: certe, mue pate la. Mue cape y el epocase. Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: glamour, la classe de Beyoncé amb aquest número que va guanyar 2 Grammys l'any 2003. És Crazy in Love. I aquesta cançó, que és una festa, com la que es va viure ahir a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Albert Pedrol, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: On el Barça femení va plegar 5.000 persones per celebrar la quarta Champions de la seva història.
2: Barça! Que n'aprengui!
1: Nens, va ser una festassa en què van passar moltes coses, però explica-les. Les més importants, les posem per ordre. Primer de tot, la davantera portuguesa Kika Nazaret va imitar Rosalía cantant La Perla. Prou bé.
0: L'objectiu de La Perla el sabem? Vull dir, va cantar aleatòriament aquesta cançó com podria haver cantat el Paquito el Chocoladero.
1: No, Kika Nazaret és molt fan de la Rosalía, vale? I saps, jo no segueixo massa la Rosalía, però faig els confessionaris, els concerts, vale? Doncs allà a Lisboa, quan va tocar a Lisboa, Kika Nazaret va ser la protagonista del confessionari de la Rosalía. Per tant, és molt fan, suposo que es deuen portar bé, i la imita. Però això és un petit fragment, però ho feia força bé. Ho dic perquè ara sentirem, per exemple, Rafa Juste.
3: S'ha convertit en Jan Laporta.
1: Jan, vigila que t'està fent ombra.
0: Tots dos, per mi, van massa a sessions de rajos uva, des del meu punt de vista. Sí, és un moreno que comença a ser cremat.
1: Doncs Rafa Juste, Jan, vigila, perquè el vam veure més desinhibit que mai, va cantar l'himne del Barça, però poca broma amb la interpretació. Foli.
4: Sabiela! Tot el camp! Ara estem d'acord, estem d'acord! Ei! Una bandera ens agermana! Paurant el vent! Un crit valent! Sabiela! Tenim un nom al sac total!
5: Dilo!
4: Barça! Barça!
5: Com?
3: Hosti, és boníssima, Juste, tu. Cada vegada s'assembla més a mi, hosti. Som-hi ara, diu.
1: No sabíem, Jan, que era molt com tu, no? Vull dir, era igual de desfermar que tu,
3: està, està molt cigalero. Està molt cigalero perquè, escolta, ho hem guanyat tot.
0: Bueno, ja es comença a sentir el president, tot i que li queda poc, no? Perquè l'1 de juliol ja passa a ser oficialment president Jan Laporta.
5: Jo insisteixo.
3: A la puta calle.
5: Dic el mateix que quan el Barça masculí va guanyar la Lliga. Imagina't això amb Víctor Font.
6: Sí. Ostres, doncs estaríem cantant l'himne.
0: Sí?
6: Tot el camp. Vinga, tothom.
0: Ole, voleiem bufandes.
6: Clar, no? Voleiem la bufanda.
1: Parlant de voleiar.
0: Perdona, millor el bon rotllo i l'excentricitat d'alguns presidents, en aquest cas del Barça, que no pas la mala folla que porta el Florentino Pérez.
1: Ara en parlarem de Florentino, perquè el Madrid està en un ple procés electoral.
5: Ah!
1: Ernest.
5: Arriba la democràcia a Madrid 100 anys després.
1: Va, mira, avancem el guió i aquí som, perquè el Madrid entra de ple en la primera campanya electoral en 20 anys. Florentino té rival.
7: Sí, que miedo.
1: Després de 20 anys.
7: Un sudaca.
5: Ala! Opa!
1: Les eleccions. És Enrique Riquelme, aquest empresari de 37 anys, que és d'Alacant, però que ha fet fortuna a Sud-amèrica, a Mèxic, bueno, també a Panamà, Centroamèrica, Mèxic, i que li ha quedat un accent, doncs, que Florentino l'altre dia va dir que era sud-americano.
7: És un sud-americano,
1: este. Vale. Fet el prolegomen aquest, doncs, Florentino Pérez comença la campanya electoral i ahir el Chiringuito, que és un programa presentat per Josep Pedrerol, que sospitosament és més florentinista que el mateix Florentino.
3: Ai, què és això, tu? Casualitat, vale.
1: Va enviar un tio a fer una enquesta als voltants del Bernabéu i escolta la gent entre Florentino i Enrique Riquelme, ho té clar.
8: Riquelme o Florentino?
9: Hombre, Florentino, pero vamos a ver.
8: Florentino.
10: Florentino.
8: ¿Es Florentino?
11: Florentino.
9: Florentino, sin ninguna duda.
11: En Florentino.
12: Florentino sempre.
13: Va, home, va, ningú va dir l'altre, no?
1: Espera, perquè he posat aquest efecte d'en Xulo, no sé si l'heu sentit, vale, gràcies.
5: Saps tant de ràdio.
1: Es diu Flash Forward, vale?
3: Que canyó.
5: Ho has fet amb el PowerPoint?
1: Sí. Total, que al final eren 86 vots per Florentino, 16 per Enrique Riquelme. Vale, sí,
0: però l'altre dia van al Bernabéu a veure el partit i, escolta, un ball de masses, tothom volia fotografies, autògrafs.
13: Jo tinc la intuïció de que aquest tio podria guanyar,
5: Jo també.
13: Ara et ve aquest tio amb Haaland, amb Klopp a la banqueta i amb el Florentino, que està... Hi ha molta gent cremada amb Florentino des de Madrid, eh?
1: Florentito? Hi ha molta... Has dit Florentito, potser?
13: No, he dit Florentino.
1: Ah, vale. Hi ha molta gent que compara Enrique Riquelme amb Víctor Font, ja?
6: Exacte, home, doncs ho té tot per guanyar. Sou el millor.
0: Quan serien aquestes eleccions?
1: Abans del 9 de juny. Avui està previst que es fixi la data.
5: Ens va bé, ens va bé. Jo crec que ens va bé que continuï Florentino.
1: Sí.
5: Que vagi, segueixi per com va, que no que arribi un tio ara amb idees fresques.
1: Sí,
5: ara.
1: Perquè a tot això, José Mourinho està escalfant a la banda per ser el nou entrenador del Real Madrid.
5: No, en teoria, dijeron que quan acabava la Liga iba a decir yo el sí.
1: I què està passant?
5: Pues que se ha acabado la Liga. Estoy esperando que me llamen para decir sí.
0: Fichao un Tolai. Faltarà veure si Enrique Riquelme porta alguna aposta o algun nom com
1: alguna
0: a possible patum. Entrenador.
1: Sonava Erling Haaland, sonava Jürgen Klopp com a entrenador.
6: Sí, no fa gols el Haaland.
0: Escolta'm, viatgem des de Madrid cap a Manchester perquè també hi ha hagut festa grossa per acomiadar Pep Guardiola amb un acte a la gespa davant de l'afició.
1: Sí, sí, sí, 10 anys a Pep Guardiola al City, plega com a entrenador, ahir l'estadi no hi cabia ni una agulla, no hi va faltar de res, Pep?
6: Un
1: mosaic, pancartes, també un parell d'estelades.
6: Va ser molt, molt, molt emocionant. Sí. Primera colònia.
0: Que això, sí, sí. No sé això hagués, en un camp espanyol hauria estat impossible.
7: Sí. No sé per què m'estimen tant. Estic realment molt, molt, molt emocionat. Pensava que no, que no ploraria i no ploro, perquè no... Estic plorant pels cargols, no per l'afició.
5: Seu nombre no llora.
1: Ahir el Pep, vas atendre el Miquel Agut, el nostre company de RAC1, que es va desplaçar fins a Manchester, i escolta, tu li vas dir que no tens pressa per tornar a entrenar.
10: Avui no, em vaig ple, no estic gens buidat. Que estic molt cansat. Molt, molt, però ja ens recuperarem, però molt... un ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
11: I ara fes l'última de terminis, en tens alguna o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
10: No, no. Completament. Descansar. Paro i paro.
7: Hosti, és pesat l'Agut, eh? I que no vull fer res, i el tio RKR allà. Però durem
0: sí, però
7: termini.
0: Que bé, està cansat i amb les butxaques plenes, també et dic.
1: Què vols dir?
0: Què vols dir, què?
1: Com les butxaques, però si escolta, si és un heroi, Pep Guardiola, sí. Què vols dir? No, les butxaques, però, el que es mereix.
6: Tot el que
0: però jo, per exemple, també estic cansat.
6: Ah, bueno, fracàs.
0: No, sí. No puc parar, per exemple.
1: Sí, això és veritat.
5: Tu tienes el bolsillo lleno, Ernest, que siempre sale la foto con la cartera y el móvil en el bolsillo.
0: Jo...
5: Claro, lo tienes lleno y la llave del cotxe i el tabaco, lo preservativo.
1: Té la llarga, l'Ernest. Tot li fa bulto, a l'Ernest, els pantalons.
5: Que rico.
0: Ni confirmo ni desmenteix. Tornem a casa nostra, dies dolorosos pel Girona. Avui el Sergi Ferrer, el desinformatiu, ha fet un titular bastant divertit en aquest aspecte.
5: Sí, espera que el recupero.
1: El Sergi divertit?
0: No, és que els aficionats del Girona reconeixen que finalment són del Barça.
5: Sí, els aficionats del Girona recorden que ells han sigut del Barça de tota la vida i que no saben qui és Estuani.
7: Oh, Nacho, gràcies, esta segunda vez.
5: Saps qui és Estuani? Ho he buscat, és el del Girona.
6: Por lo menos tienen el pene recto.
7: Sí, no como tú, Sergi.
0: Escolta'm,
5: per què ningú em defensa mai?
0: Què podem dir del Girona? Bueno, més enllà de donar ànims a tots els oients que sou del Girona i que toca aixecar-se, no?
1: Toca aixecar-se. A veure quants jugadors continuen la temporada que ve, perquè segurament hi haurà molts que marxaran. El pressupost ja només pels drets de televisió serà la meitat del que era la temporada passada. Per tant, ara el Girona és una temporada complicada.
0: Hi van haver xiulets a la directiva
1: al final del partit.
5: Si haguessis d'explicar-li a algú com jo que no en sap de futbol, què ha passat perquè l'any passat estiguessin allò el Girona és un coet i aquest any passa
1: això? Sí, fa dues temporades, de fet. El Girona va encertar molt amb els fitxatges, amb Savinho, amb Dovvik, Aleix García també ho va fer molt bé, tenien un lateral brasiler que també ho feia molt i molt bé i al final tota aquesta gent va marxar a equips com el City, com
0: pasta,
1: la Roma.
0: Falta pasta.
1: Bueno, falta pasta.
0: Retenir els jugadors.
1: Any es va encertar molt amb els fitxatges. Aquells fitxatges van marxar perquè clubs, diguéssim, de molt més pressupost els van fitxar i no és cada any es pot encertar tant amb els fitxatges i aquest any no s'ha encertat.
14: Que van arribar a Champions, eh?
1: Sí, fa dos anys.
5: Es van marcar trip, van dir, bueno, com anant bé l'equip, ara ens llançarem tot de triples. I no van entrar ni un. No. Van fitxar penya que no...
1: Sí, correcte.
0: Malauradament, la realitat del Girona és aquesta.
15: S'acaba el partit a Montilivi i a RAC1. L'Elx ha tornat a ser el botxí del Girona. L'Elx guanya la lluita per la permanència i envia el Girona a segona divisió. No n'hi ha hagut prou amb un Montilivi ple. No n'hi ha hagut prou amb un intent de gesta.
0: Era tan fàcil i tan difícil com marcar un golet més, eh? I jo estava al cotxe, que m'estava desplaçant cap a l'Urdal, sí, escoltant la transmissió de RAC1.
1: Sí.
0: Quin fart de patir, tu. Sí. Pensa, però voleu xutar, xuteu, va.
13: El hostia, mateix haguéssiu dit si fos a l'Espanyol.
6: Sí. Estaríeu aquí fent fiesta.
0: Exacte.
6: Sí. Sí, el del Pene Torcido estaria, bueno...
13: Fent una cançó.
6: Fent la, amb la bufanda.
5: Se n'hagués posat recte de l'alegria.
6: Exacte, imagina't.
13: Quina vergonya.
6: Serà segunda, tu.
0: Sobre descensos i ascensos, hi ha alguna cosa més que vulguis dir? Perquè no va ser un mal cap de setmana pel futbol català, perquè el Nàstic de Tarragona
1: s'ha salvat, exemple, s'ha salvat sí,
0: de la primera ref,
1: sí.
0: I tenim el Sabadell i l'Europa que poden pujar a segona divisió.
1: Ah. No, increïble, increïble. Sí, sí, estarem molt pendents tant del Sabadell com de l'Europa, que s'ho juguen en els propers dies. Per cert, de descensos, ha baixat a tercera divisió, el que ara es diu primera federació, tercera divisió, el Saragossa.
6: Ostres,
1: que és un històric del futbol espanyol. L'Osca també, per tant, els dos aragonesos.
5: Vinga, agafeu amb tot el de sisena i se n'aneu tots a tercera.
6: Saps ara, que es van a hostiar fa quatre dies, que el porter que li va fotre un cop de puny a un? Els dos han baixat?
1: Sí, venga. I el Depor ha pujat a primera. El Depor,
6: la
1: gent de...
6: Buen marico.
5: Festa, alegria, lo del Saragossa, tu.
0: Festa grossa a la Corunya. I sí. Alexia Putellas is out, segur, no, ja?
1: Sí, tot apunta que sí. Va, tot i que ella de moment no ho diu, però sí, sí, sí.
0: Que se'n va a Anglaterra.
1: Pot ser Anglaterra o els Estats Units, sí, una de les dues lligues.
0: Veig que ho tens claríssim.
1: Així no, vull dir, tu m'has preguntat on se'n va. Llavors, si no t'ho està dient ella, se'n va a Anglaterra.
0: Ho has de saber tot.
1: Ernest, l'altre dia em vas dir que tenies una font que t'estava dient que Alexia Putellas anava al PSG. Al PSG no hi anirà.
0: T'ho
1: vaig dir des del segon.
0: Per això t'ho pregunto a tu, que tens les fonts de veritat.
1: Pregunta-li la teva font.
6: A veure què dice ara.
13: Als Estats Units se'n va, que ja ho va dir.
5: L'altre. Mira, ja sabem qui és la font.
6: ¿A dónde? De los Estados Unidos. Muy grande los Estados Unidos.
0: Calleu tots, va, ja està. Albert Pedrol, gràcies. Adéu, adéu.
14: Matina Codina. Amb l'Ernest Codina.
16: Rec 105 Barcelona. Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
17: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
18: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
19: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
20: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
21: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
22: La teva música.
23: Rec 105.
0: Aquest dimecres 27 a les 7, no té pèrdua, torna el 105 Confidencial a l'antiga fàbrica Estrella d'Avam. Gira, està un format íntim i exclusiu, una entrevista que farem molt pròxima amb grans titulars per conèixer de ben a prop els germans Serrasols. Albert Buscarons, bon dia.
24: Hola.
0: Ja tenim sold out, això, o no? O la gent encara es pot apuntar?
24: Diria que sí. Ho he de revisar, és que avui és un dia tonto, saps?
6: Entreu, per si de cas.
24: He arribat i no m'he posat encara amb els temes.
0: Què? Entenc que no hi ha trànsit, no?, per venir a la feina avui.
24: Gens ni mica.
25: Zero.
0: Ara parlarem amb el Buscarons dels concerts de Bad Bunny. Només acabar de dir-vos que, si voleu venir, ompliu el formulari que trobareu a rac105.cat per viure en directe aquest 905 confidencial amb els amics de Ginestar. Gràcies a Estrella Damm i a RAC 105, els teus artistes més a prop que mai.

0: una de les artistes recents sigui amb una cotització més alta, no para de sonar, continua en moviment aquest Opalite des del seu disc Live of a Showgirl, 8 minuts i les 10 del matí. Albert Buscarons, bon dia i bona hora.
1: Hola, què tal?
0: És una de les... És una de les 110.000 persones que aquest cap de setmana ha pogut veure l'home del moment, el porto-riqueny Bad Bunny. Però tu me tienes enredado, me'n vol vir, i va per mi camino. Abans d'entrar en matèria, Buscarons, m'agradaria transcriure aquí en antena una conversa que vam tenir tu i jo, perquè em sembla que no eres gran fan de Bad Bunny, i em vas dir... Jo era ateo, però ara creo.
1: Totalment.
0: Em sembla un molt bon titular per definir la transformació que vas patir després de veure aquest home en directe.
1: Sí, el cert és que musicalment em continua semblant, a mi no em sembla gens atractiu, però a nivell espectacle, segurament és una de les coses més grans que hem vist mai a Barcelona. Jo no havia sentit aquella comunió de 59.000 persones saltant tots a la vegada, provocant aquells terratrèmols, seismes que diuen que sempre passen a l'estadi. Aquell dia seria encara molt més gran, perquè des de la setena cançó, que és Nova York, i fins al final, és una metralleta que no para. Vull dir, comença les cançons urbanes, les cançons reggaeton, i és a dalt de tot, tota l'estona. L'energia és increïble.
0: Una macrofesta multitudinària que una amiga de la Màrpuga ha explicat avui al Matina Codina, que dura fins a 3 hores.
2: Sí.
0: Llarg, no, el show?
1: Dissabte van ser 2 hores 35.
2: Ella va anar divendres.
1: Perdona, divendres van ser 2 hores 35, dissabte. Es veu que l'artista convidat, que no em facis dir qui era, Brian, no sé què, no el tinc controlat, s'hi va estar 20 minuts a l'escenari i això ho va allargar, perquè l'aparició de Bad Gyal divendres sí que va ser més curteta. Ella va participar a la cançó Yo Perreo Sola, després va fer sola una de les seves cançons, però ja està, dues cançons i va marxar.
3: Brian Myers, que sé que us quedareu igual, però gràcies. Brian Myers.
0: Sorprèn que Bad Gyal i Bad Bunny no es coneixien. Això ho ha explicat ella mateixa.
1: Sembla que no. Sí. Per tant, ara l'especulació és, a partir d'ara, va, que hi hagi una col·laboració i tot plegat. A nivell visual és increïble. El show de llums, a més, llums làser, pirotècnia, però que al final de festa és un castell de focs, com si allò fos la Mercè.
3: Ah, sí?
1: És una cosa increïble.
0: Bueno, hi ha qui ingressa que se'ls gasti una mica, no? Amb la producció.
1: Se'ls va gastar, se'ls va gastar.
4: Al final, per cert, per el que sembla ser, la gent acabava veient el concert per la pantalla. O sigui, era tan gran aquella pantalla i al final veies per la tele el concert.
2: Els stories que he vist, que són molts, la majoria són de la pantalla del Bad Bunny.
1: I haurem d'investigar què passa amb el Marc Giró, perquè jo li vaig enviar un WhatsApp, clar, jo era al concert i va fer aquell plano de la casita.
5: Estava allà amagat, eh?
1: Va ser com mig segon i vaig dir,
5: o sigui,
1: és Marc Giró.
5: Vaig tocar el dos de la corbata, com dient, estic aquí,
3: Vaig llegir un tuit que deia que s'havia posat al costat de la porta per, quan es relleix una mica del tema, poder sortir sense que ningú el veiés.
0: A més, Bad Bunny, que no seria tampoc un emblema del feminisme, no? Marc Giró sempre pregona, diguem-ne, uns valors.
1: No, Bad Bunny, en aquest cas sí. Al final, el que diferencia Bad Bunny d'altres artistes és el compromís, sí, amb moltes causes.
0: Bueno, hi ha lletres que les podem analitzar, si voleu, junts. Que a mi, una vegada vaig posar una cançó a una festa major, que és aquella de Si no hi sol, la playa, si no hi playa, hi ha alcohol, si no hi ha sexo, va venir el Roger i m'ha dit que sigui l'últim cop que poses una cançó amb aquesta lletra.
2: T'ho dic
0: de bo. Un regidor d'un ajuntament em va dir una altra cançó amb una lletra obscena i lasciva com aquesta, i s'acaba el show.
2: Mare meva.
3: Però que vas actuar a Puente Viejo.
0: Jo me'n recordo del poble. Digues, Buscarons, perdona, digues.
1: Bé, no sé on érem. No, Marc Giró, que li vaig enviar un missatge i li vaig dir, ets tu, m'ha semblat veure't, i em va contestar i em va dir que sí i tal, i li vaig dir, suposo que és cosa d'algú de l'Estadi Olímpic, i m'ha dit no, és cosa de Bad Bunny. Llavors hem d'investigar com va ser aquesta invitació
5: ja t'ho explicaré,
1: i d'on ha sortit. Va passar una cosa interessant, que a nosaltres sempre ens agrada una mica la catalana, no? El concert comença amb un vídeo de dos fans parlant en català, que s'expliquen una a l'altra que sí, l'havien vist en directe abans, que era un espectacle i tal. I després, en el moment de transició en què deixa l'escenari principal, se'n va cap a l'altra banda, la casita, surt el Sapo Concho, aquest gripau típic de Puerto Rico que surt a la portada del disc i tal, i comença a fer un repàs dels menjars típics de Catalunya i també de llocs emblemàtics de Barcelona.
6: Me dijeron que probara la croqueta, paella, pan tomaca, y que les parece el juez, calzots. Hay que hacer una calzotada. Me dijeron que tengo que ir a la Rambla, el Tibidabo, Barceloneta, la Pedrera, la Sagrada Familia, y es que el Barça.
1: Ui,
3: Catalunya. Visca Catalunya.
4: Visca el Barça, també.
2: Dividavo.
1: Visca el Barça i visca Catalunya. Així acabava. Sí,
0: entenc que hi ha una persona de l'equip de Bad Bunny que deu anar escrivint, no?
1: Exacte.
0: El text del que dirà la granoteta a cada ciutat on va, no?
1: Comença estrany perquè croquetes, sí, paella, sí, ja, però després ja se'n va cap al fuet, als calçots, sí, no? La cosa ja comença pel tomàquet.
7: Sembla que hi hagi català en el concert de Bad Bunny. Em podria haver trucat per fer una versioneta, tot plegat.
0: Per tant, Buscarons, amb quina sensació et quedes després de veure per primer cop Bad Bunny?
1: Top 3 dels millors espectacles que he vist mai, segurament. Però jo i tothom, no. Com a espectacle no es pot millorar. És increïble.
0: Per tant, canvia una mica la teva opinió sobre l'artista porto-riqueny, o no?
1: No, o sigui... Sí. A mi no m'agrada com canta i no m'agrada l'execució, però acompanyat de tot aquell embolcall, és que t'hi deixa d'esportar.
0: L'aura, com vesteix, no?, els músics que porta...
1: El tio, a més, té una presència escènica que és increïble.
2: O sigui, entens que es paguin 600 euros per veure aquest espectacle?
1: Jo no entenc que es paguin 600 euros per res. Això ja depèn de cada un.
3: Per un lloguer.
2: No, m'encanta.
1: De la butxaca de cada un.
0: Doncs, em sembla una mica excessiu. Sí. Albert Buscarons, si no hi ha res més, ho deixarem aquí. I moltes gràcies per la teva crònica en directe aquí al Matina Codina.
1: Molt bé.
2: Brava.
1: Gràcies.
0: Una bujada.

0: casa.
1: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
2: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
3: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
4: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
5: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
6: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
7: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
8: Jo no puc treure'm del cap això.
9: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca a 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
11: Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina. Matina!

0: És una de les veus més estimades, més càlides, avellutades i reconegudes de casa nostra. Des del seu disc Immortals hem posat una altra cançó amb el segell del Dausà. Per una cançó obrim nova hora, 10 i 6 d'aquest dilluns de segona Pasqua, en què els del Matina Codina no fem festa, només faltaria, perquè hi ha molta gent de Catalunya que treballa, llavors volem estar al vostre costat i sé que ens ho agraïu de tot cor. Fins a les 11 hi serem i comencem. Epa. Mar Puga,
1: hola.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb les efemèrides i commemoracions del dia.
2: Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo.
0: Per què sonen els Hombres G?
1: Sona Suelta't el pelo perquè ahir, 24 de maig de 1988, els Hombres G publicaven el seu disc Agitar antes de usar, amb grans èxits com aquest, Suelta't el pelo o Si no te tengo a ti. Un grup...
0: Digues, digues.
1: Un grup que acaba d'estrenar als cinemes el seu documental Los mejores años de nuestra vida. I dels Hombres G parlem d'Extremoduro, perquè també era un 24 de maig del 2011, en aquest cas, quan publicava el disc Material Defectuoso del 15 aniversari per un treball que es va publicar Ernest sense promoció, però això no els va privar de ser un gran èxit.
0: Al final són estratègies de màrqueting que acostumen a funcionar prou bé. Oh, boníssima.
1: T'encanta, quan et poso aquesta cançó.
0: És que em toca un punt de la meva sensibilitat que em fa posar la pell de gallina, la veritat.
1: Doncs mira, 25 de maig, ara ja sí, del 1973, a Londres, el músic Mike Oldfield llançava el disc Tubular Bells amb aquest tema, Moonlight Shadow.
0: Oh, per favor. I un dia més fem sonar la banda sonora de La Guerra de les Galàxies.
1: Un dia com avui, que més coincideix que és el dia de l'orgull friki avui, de la cultura pop, els jocs de rol, de taula, el manga, l'anime, el K-pop i aquestes coses, doncs a més, el 1977 s'estrenava la pel·lícula La Guerra de les Galàxies, la primera, la més famosa, no?, pels fans, jo és que no he vist cap.
0: De què diries que ets friki, tu, Mar Puga?
1: Jo sóc molt friki de tocar a més suena, segurament, de PortAventura, de l'Estartit, d'aquestes obsessions meves, de Melendi.
0: Et sembla que obrim tema del dia fins a les 11 del matí amb missatges dels oients que avui estan tranquil·lament gaudint,
1: sí,
0: del seu dia de festiu o pseudo-festiu,
1: sí,
0: perquè en qualsevol cas anem més tranquils, avui més relaxadets.
1: Sí.
0: Expliqueu-nos de què sou friquis.
1: Vinga.
0: 608-71-7141. Jo, per exemple, et puc dir que m'he tornat un friqui del true crime.
1: Mira'l, veus?
0: M'encanta, jo sóc una mica morbós, m'agraden els thrillers, els suspens i les històries de foscor a les quals majoritàriament Carles Porta intenta posar-hi llum. Jo, des que això s'ha convertit en un fenomen, m'agrada seguir històries de true crime i, per tant, ara ja tinc ganes que es comenci a explicar què ha passat amb la família Endic, no? Jo seré un dels consumidors afèrrims de tot el que s'expliqui al voltant d'aquesta qüestió. 608-717-141, avui és el Dia Mundial de l'Orgull Friki. D'aquest ets un friqui, matinero o matinera. Explica'ns-ho!
3: 608-71-7141.
1: Vinga, seguim repassant efemèrides. Tal data com avui del 2011, s'emetia l'últim programa de The Oprah Winfrey Show, després de 25 anys, a la televisió. Ja estem escoltant el nou tema de Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, Minneapolis, perquè moria el 2020 George Floyd per asfíxia causada per un agent de la policia municipal.
0: Un capítol trist del racisme de la policia estatudinenca. 10 i 10 i 10. 10 i 10 i 10 i 10. Vinga, bon moment per celebrar els aniversaris dels famosos que no ens convidaran a la seva festa avui.
1: Hi ha un que potser sí, de fet ja ens ha convidat portant-nos a esmorzar. Ell és el Jordi Ramos, company de RAC1, el nostre eurofan preferit. Felicitats des d'aquí, avui en fa 48 i l'estimem molt. Vinga, i seguim amb l'actor Cillian Murphy, que avui en fa 50. Liam McCallan, també actor, en fa 87. El motociclista Tito Rabat, en fa 37. L'actor Mike Myers, en fa 63. I acabarem amb l'actriu Octavia Spencer, que en fa 56.
0: Doncs felicitats a tots ells, en especial, com deies, al Jordi Ramos, que avui ha tingut el detall de portar-nos una mica d'esmorzar.
1: Que mono.
0: Jo només he pogut tastar dues ulleres d'aquelles dolcetes.
1: I un parell d'entrepanets petits.
0: Sí, de què?
1: Salats.
0: De què eren? De què eren?
1: Pernil i formatge.
0: Mira-la, que m'has cuidat.
1: Mira-la.
0: Apa, que m'has portat alguna cosa, gamberra.
1: Però si tu has anat també a buscar.
0: Sí, sort que m'ho ha portat l'Alan, perquè si fos per tu encara no hauria portat.
1: Va, home, va!

0: shape of you.
1: Ha tret una cançó al costat de Martin Garrix, fins i tot actuen junts. Està en un bon moment, eh? Chiren ja, que fot el que vol, eh? Aquí el tenim amb un dels seus números 1 consolidats, aquesta que es diu Shape of You. Estem trucant la Jana, que fa 18 anys. A veure si l'agafa i si té festa, com molts catalans i catalanes que gaudeixen claro. d'aquesta Pasqua Florida, per Florida la Jana, que és com una floreta, eh, veuràs tu. A veure si l'agafa, i si no, farem l'altra trucada que tenim aquesta hora. Recordeu encarregar la vostra a desperta@rec105.cat. No hem tingut sort, quina llàstima.
2: Holi, la Jana.
1: I trucarem l'Aran, que el dilluns, dia 18, la setmana passada, va fer anys, però pel que fos, doncs no vam poder parlar...
2: I la Jana, si ens està escoltant, la felicitem des d'aquí.
1: Ai, sí, un petonet, carinyo. I endavant i força amb els estudis.
2: Vinga.
1: Que estem en aquella època també de treballs, d'exàmens, etc. Ara què passa amb el botó, que no m'ha agafat la línia?
2: Ah, ostres, doncs estava trucant, eh?
1: Espera't, eh? No funciona el botó.
2: Hola.
1: Ara. Hola, bon dia.
2: Estem aquí, eh?
1: Hola.
3: Hola.
1: Que ets l'Aran?
3: Sí.
1: Jo em dic Ernest Codina, et truco des de RAC 105, des d'un programa que es diu Matina Codina. No sé si ens coneixes.
2: Hola.
3: Sí, els coneixo.
2: Ai, que mono.
1: Que vas fer 9 anys.
3: No, em vaig fer 9.
1: Sí, t'he dit 9, carinyo. Per molts anys.
3: Gràcies.
1: Aran, d'on ets rei?
3: Jo... Hostalet de Balanyà.
2: Ah, mira-ho.
1: Això està al costat de casa meva. Tu saps que jo sóc de Sant Miquel de Balanyà, no? Que està a 2 quilòmetres només.
3: Sí.
1: Ho sabies, això. Molt bé. Doncs et truquem de part dels teus pares i del germà Martí. Diu que els encanta la mirada positiva que tens a la vida, les idees de bomber que tens i la marxa que portes des de ben petit. Ara, parlem un moment de les idees de bomber. Has tingut algun dia alguna idea així estrafolària, divertida o que hagi causat sorpresa a la teva família o no? Aran, que ens puguis explicar per la ràdio. Quina és l'última idea?
3: Moltes.
1: Aviam, explica'n una, va, a tots els oients del Matina Codina, que farà gràcia.
3: La cuina...
1: Sí?
3: Ben bé, no sé.
1: Però la cuina què vas fer, Aran?
3: A la cuina...
1: Sí.
3: Moltes coses.
1: Ah, però...
3: Sí. Amb el meu cosí i el meu germà vam fer un dinar.
1: Sí?
3: I... També avui m'he fet l'esmorzar i...
2: Molt bé.
1: Bueno, que de tant en tant et despertes, se t'il·lumina la bombeta i ets capaç de fotre un plat d'estrella Michelin, per exemple, no? Entre altres coses,
3: sí.
1: De tant en tant suposo que alguna atrapalleria també. Tota la família sí. Et diuen que t'estimen molt. Avui deus tenir festa de l'escola, no? Perquè m'has agafat el telèfon a les 10 i 19, no?
3: Sí, sí.
1: I què faràs? Perquè ja fa caloreta per sortir al carrer a jugar o anar a la piscina o fer, no sé, fotre alguna...
3: Sí.
1: Eh?
2: Sí.
1: Què?
3: Bé, no sé. Ara estem jugant a fora a hockey en el meu jardí.
1: Que bé. Que bé, uns nens jugant al carrer. Això, això costa de veure ja, sí. Perquè ara estan tot el dia amb les pantalles.
2: Molt bé,
1: si
2: m'agrada
1: que us ho passeu a fora, veieu, jugueu a hoquei i el que sigui. Doncs mira, un petonet de part del Matina Codina, que sé que ens escoltes bastant sovint, eh? Que sí, Aran?
3: Sí.
1: Doncs va, a veure si un dia ens veiem per aquí a la comarca d'Osona i ens fem una abraçada i m'ensenyes a jugar a hoquei, que jo sóc un sapastre.
3: Ah, i per set,
1: sí.
3: Jugo a hoquei al Tona.
1: Ah,
2: mira, doncs pots anar a veure.
1: Un petó a tots els companys de l'hoquei Tona,
2: això.
1: Que són molt bons, eh? Que sí que sou bons, els de Tona?
3: Sí.
1: Molt bé. Adéu, Aran, guapo. Per molts anys.
3: Adéu.
1: Adéu-siau. Un brindis per aquest nen tan trempat que és veí meu.
2: Maquíssim, m'ha encantat, l'Aran.
1: Gairebé és paisano, l'Aran. 10:21. Hey guys, this
4: is Bruno Mars. A RAC 105, estàs escoltant... I'd risk it all.

0: els que comencen el dia desmotivats.
1: La real, una merda.
0: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
2: Busques futur? L'FP de Vedruna Catalunya Educació t'acompanyem tota la vida. Viu l'escola d'hostaleria amb cuina, sala i forneria, o tria els cicles de Vedruna Pro amb orientació real, tutors i feina assegurada. Prepara ja la teva preinscripció a partir del 26 de maig. Tota la informació al web de Vedruna Pro, Escola Superior d'Hostaleria. El futur es prepara avui.
3: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
4: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
3: Taxi? On sigui.
4: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
5: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
6: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
7: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
8: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombofit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombofit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
9: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
10: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
10: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
11: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
13: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del

0: ahir a la celebració del títol de campiones d'Europa, la Quica Nazaret, que és la jugadora portuguesa del Futbol Club Barcelona, va cantar aquesta cançó de la Rosalía, que es diu La Perla, una Rosalía que aquest cap de setmana torna a estar d'actualitat perquè ha guanyat el guardó a millor compositora als Premis Internacionals Ivors. Seguim al Matina Codina, gairebé 2:15 del matí d'aquest 25 de maig, segona Pasqua, en què ara volem fer-lo ressò de Harry Styles, que ha donat detalls, ha confessat qüestions lligades a la seva pèrdua de la virginitat.
1: Doncs sí, ha sorprès els seus fans amb una confessió bastant íntima, Ernest. Ho ha explicat a Londres durant els Premis Ivor Novello i ha explicat que va perdre la virginitat amb la introducció d'una cançó de Radiohead, es tracta de Talk Show Host, no sí. sé si la coneixes.
0: L'escolto cada dia, no.
1: I té una intro que dura aproximadament només 10 segons. Doncs ell explica que ell va perdre la virginitat en aquell moment i el públic, mentre ho explicava, reaccionar amb rialles, perquè van dir, ai, mira, doncs és sincer, ho va explicar amb un to humorístic, i mira, sempre fa gràcia que un famós expliqui clar, com es va desvirgar.
0: També s'entén entre línies que va acabar ràpid, diguem-ne, no va ser una relació íntima molt llarga.
1: No, entenc, perquè entenc. Sí. Si la va perdre en 10 segons... Sí.
0: Tu vas perdre la virginitat amb alguna banda sonora o va ser, diguem-ne, no, sense ser música de fons?
1: Jo la vaig perdre amb un gay, amb un noi que és gay actualment. Amb el meu amic Javi.
0: Tu sempre has de ser diferent, eh?
1: Sí. En aquell moment no era gay, deia, bueno, era bisexual. Sí.
0: Bé.
1: Res, no hi havia música.
0: Un dia ens ho expliques.
1: Un dia ens ho expliques.
0: Vinga, ara hem de parlar de la Batgirl, que ja sabeu que està molt d'actualitat, també per la seva aparició al concert de Bad Bunny, però ara comentarem que es va emocionar durant un concert a Galícia.
1: Doncs sí, va ser a Coruña. La cantant va estar plorant durant el concert mentre interpretava la seva cançó Otra Vez Más, i molts fans que van fer el que es fa sempre, especular sobre els motius, van dir que potser havia trencat amb aquesta parella que l'hem vist recentment a l'aeroport menjant-se la boca.
0: Sí.
1: Després van dir que potser estava emocionada per la cançó. El cas és que l'artista catalana va explicar simplement amb un comunicat clar i contundent a l'interpretació

0: Instagram.
1: Sí, que amb un comunicat que t'acapa.
0: Amb un comunicat clar i contundent. És que he dit tres paraules amb tres Cs molt seguides. Sí. Ha explicat que aquest cap de setmana el que li ha portat és la pèrdua de dos familiars molt estimats, home, però que ella és una professional i havia de complir amb els seus compromisos. I que, dit això, vol recordar que ells també són artistes i són persones públiques, però que els hi passen els mateixos problemes i emocions que a qualsevol persona del món. Per tant, que si veiem un artista plorar, doncs que no vol dir sempre que...
1: Caga el rei, caga el papa i s'emociona la Batguia, que malgrat les lletres obscenes de les seves cançons, doncs té molt sentiment. Vinga, i acabem parlant del televisiu Frank de la Jungla, perquè es veu que ha passat per Vicaria, no?
0: Doncs sí, us convido a tots a buscar l'Instagram palomaramon_, que és la dona de Frank de la Jungla, perquè la Paloma Ramon ha publicat una foto que s'ha fet bastant viral. I és que el Frank de la Jungla, el Frank Cuesta, s'ha casat amb una cerimònia budista tradicional a Tailàndia, que és el país on es van conèixer i han compartit els últims anys de la seva vida. Ha sigut una boda bastant íntima, envoltada de natura, d'animals, de familiars propers, i el que destaca d'aquesta imatge que heu de veure és que ella va vestida de núvia així i tal, normal, i ell porta com una gorra, unes sabates brutes, va amb una, com amb un, amb un xaleco així rosa, salmó i amb pajarita, i porta unes pintes de Frank de la Jungla absolutes, que s'ha casat així, i escolta, que si estan feliços, doncs...
1: Podria haver estat tot pitjor i explicar que s'ha casat amb una iguana, que seria el més lògic,
0: home,
1: no?
0: Sí,
1: tenint en compte la relació que té amb els animals, moltes vegades qüestionada, perquè té un centre on ja sabeu que a vegades l'estat i la conservació i el tracte que reben tots aquests animals doncs no acaba de ser 100%. Del tot bona. Marc Puga, moltes gràcies per aquesta miscel·lània de notícia de famosos. 10:33, que soni Dua Lipa.

0: mi em passa també, quan la Mar té ganes de ballar, jo també dic, ai, doncs va, vinga, sortim a la pista de ball. El que passa és que tu saps ballar i jo no. Aquesta és la diferència, tu. Bona unió de valencians, la Naina i la Fúmiga. Que ja sabeu que aquest any pleguen els de la Fúmiga, però encara hi ha unes quantes opcions per veure'ls en directe, per exemple, el 13 de juny, al Cabró Rock de Vic, un festival del qual RAC 105 n'és emissora oficial, també al Canet Rock, el dia 4 de juliol, a Salou, al Festiuet, els dies 17-18 de juliol, a la Bisbal d'Empordà, a l'Empordà Music Fest, també al Festival Porta Blau de l'Escala, etc etc, abans del comiat final, que serà el mes d'octubre.
1: Vinga.
0: Vinga, avui és el Dia Internacional de l'Orgull Friki i us hem preguntat al 608-717-141 de què us considereu superfrics. A veure què ens diu la gent. Marpuga, som-hi amb els missatges.
1: Vinga, tenim àudios.
0: Hola, bon dia.
2: Molt bon dia, Matina Codina.
0: Hola.
2: Jo sóc friqui del RAC 105. M'encanta. M'encanta el Matina Codina. M'encanta l'Ernest.
0: Ui, ui. Ja està. M'encanta l'Ernest. No, però llavors ha dit, hòstia, no vull tràfic d'influències ni favoritismes. M'agradeu tots, m'agradeu tots. Doncs ens agrada, perquè això vol dir que la feina que fem et sembla estimulant i atractiva, que et distreu i tenim els matins, la qual cosa vol dir que complim en part de l'objectiu.
1: Absolutament.
0: Això és així, ens fa molt feliços rebre missatges com aquest. O com aquest altre, bon dia.
2: Perdoneu, sí. Som a tallar.
0: Ai, ai, ai.
2: M'encanta escoltar RAC 105 al matí, al migdia, a la tarda,
0: sí.
2: Al vespre, a totes hores.
0: Molt, molt bé, home.
2: Que m'encanta. Ha arribat a un extrem que si passo per un túnel, no us puc escoltar i me'n fico una mica neguitosa perquè penso que m'hauré perdut, que no canvieu el xip, que sou collonuts, que amb temps aquests que corren, que sí. Hi ha una mica de crispació, per sí. El que ens toca viure, pues, tenir algú que ens alegra la vida, buah, és brutal. Vinga, molts petons i moltes gràcies per ser tan guais.
0: No, i gràcies a tu,
1: gràcies a tu.
0: Pel reconeixement que ens acabes de fer, perquè és veritat que moltes vegades des de dins, Mar, no sabem valorar la feina que fem.
1: Sí, 100%.
0: I és del tot necessari rebre aquest feedback, clar. Aquests comentaris. També
1: gràcies.
0: També de negatius, eh?
1: Sí, no, i tant. No. Mira, ara estava llegint un.
0: Ah, sí?
1: No, però cap a mi, no cap al programa.
0: Què diuen?
1: No, bueno, negatiu,
0: vols,
1: no. Una persona... No, m'estava dient... Bon dia, Matina Codina. Acabo de sentir a... Na Marpuga. No he posat la Marpuga. No ha escrit bé la Marpuga.
0: Ui.
1: Di vamos. En català hi ha una expressió més maca, que és som-hi. Una ràdio en català ha d'intentar deixar de banda expressions castellanes. Sense cap interès de crear tensions, felicitats pel programa i salut.
0: No és una crítica constructiva.
1: Per això dic,
0: ja sabem
1: que estava llegint una cosa meva.
0: Que, bueno, que tu els pronoms, per exemple, no els fas servir. Ja.
1: Correcte. Sí, és
0: però
1: veritat,
0: la teva personalitat, la teva alegria...
1: No, però és no, veritat, és
0: i
1: veritat.
0: La teva manera de fer i de ser, per mi, que és el que importa, perquè sóc el que mano en aquest programa.
1: Ah, no, absolutament, eh?
0: És el que compta.
1: Gràcies.
0: Ja. I hi ha coses que no les canviarem.
1: No, però s'intenta millorar. Jo des que vaig entrar aquí et vaig dir critica'm, que a mi m'agrada molt que em critiquis sí, per millorar.
0: Però és que seria molt pesat.
1: Ja ho sé, eh? Ja ho ets, imagina't.
0: Va, un últim missatge. Vinga, hola, bon dia. De què ets friqui?
3: Hola. Bon dia, equip. Soc la Roda. Felicitats pel programa.
0: Gràcies, carinyo.
3: Fora. Escolteu, jo m'he tornat una friqui de fotografia.
1: Ah.
3: Bitxets, gotetes...
1: Mira.
3: Bueno, fotografia macro, que és com un ioga de fotografia, que sapigueu que m'ha portat moltíssim pel meu tema de la discapacitat, per la meva jubilació, i el dia a dia és el que m'està fent gaudint. Així que, si teniu l'oportunitat de fer fotografia, us l'aconsello. Estic mega contenta, i la veritat que això és un món que passa desapercebut.
0: Sí.
3: I de que estic molt contenta. Va, que us estimo molt i
0: gràcies.
3: Merci per tot.
0: Home,
3: i
0: gràcies,
3: i felicitats pel programa. No. I ànims, que és dilluns, però que tenim l'estiu. Un petó.
0: Exacte. Sí,
1: tenim
0: sí.
1: Aquí.
0: L'estiu a tocar.
1: Som-hi, com diu l'oient.
0: Jo crec que m'agrada molt que no sigui el dia del friki com despectivament, sinó de l'orgull friki.
1: Sí, això està molt bé.
0: Perquè jo crec que al final aquelles coses que ens obsessionen ens defineixen.
1: Ens defineixen,
0: també,
1: ens fan friquis, però friquis guais.
0: I si tenim... activitats o hobbies, aficions de friki, és perquè tenim personalitat.
1: Sí.
0: I no hi ha res pitjor que un peix bullit.
1: I s'utilitza a vegades com una paraula dolenta. Mira,
0: sí,
1: aquest friki.
0: Ja està, la friki.
1: No, doncs tots som friquis ja de les nostres coses.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar.
0: Sí.
1: Visca els friquis.
0: Doncs visca els friquis, clar que sí. 1 minut i 3 quarts d'11.
4: 5 hores de ràdio matinal. que voldries que en fossin més.
5: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
6: RAC 105 Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Aquest és el so RAC 105. RAC 105.
1: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya, el consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina, només a RAC 105.

0: És una de les cançons catalanes més virals de les últimes setmanes, aquesta que han facturat els barcelonins Siderland i que els ha situat, sens dubte, el Focus aquí a la playlist de la teva música, RAC 105.
1: Pero hace tanta calor.
0: És un dels temes del dia, eh? Aquesta calor que fa, ha dit la Mònica Osarca, els termòmetres marquen 5 graus més del que seria habitual en la mitjana per l'època de l'any que estem vivint. I s'ha fet viral precisament, Marc Puga,
2: sí,
0: un vídeo humorístic que resumeix com es viu la calor en diversos llocs d'Espanya.
2: Això mateix, la Lorena Gram, que és una creadora de continguts, s'ha fet viral a xarxes socials perquè explica el que acabes de dir. Com vivim la calor a cada zona d'Espanya?
3: ¿Se hace calor en Madrid? No. Nosotros decimos que ha llegado el buen tiempo.
4: Escaló dice, mira, en Sevilla 28 grados es frío. De hecho, en Canarias que haga calor no es algo traumático, ¿sabes? Porque nosotros estamos ahí todos siempre en la playa. Ni nos preocupa la hora, ni nos preocupa en qué estación estamos. Lunes, ¿pero qué son 30 grados en mayo? Pues espérate que llega agosto y haga 58. Es que creo que solo sobreviviremos los vascos. ¿Tú has oído un vasco quejarse? A ver cómo te lo explico. A los gallegos 30 grados en mayo nos empieza a molestar un poquillo. Si nos quitas nuestro hábitat natural, que es la lluvia y el frescor de las montañas, ¿qué nos queda? El pulpo y los percebes. Hasta la madre. En Murcia no nos enfadamos porque haga calor. Pero como tenemos la manguica, el más menos entre eso y la marinerica fresquica, vivimos felices. A ver, es que la gente no está percibiendo el lado positivo del calor. Es una excusa más para no salir de casa. No le vas a decir a María José que no quedas con ella porque te da pereza. Ahora le vas a decir, María José, es que hace mucho calor.
0: Aquest és el català.
2: Aquest és el català.
0: El mut català, i a mi no m'agrada, perquè aquí a Catalunya hem cardo una calor, me cago en Déu, que quedarem fregits.
5: Sí.
0: Cardo una calor que és per coure ous a sobre la carrosseria del cotxe. No sé si ho dieu, aquesta vegada.
5: No he sentit mai ningú dir alguna cosa remotament similar.
0: Però quan fa molta calor, què dieu vosaltres?
5: Hòstia puta, quina calor!
2: Sí, jo em cago en tot, perquè l'odio, per tant, em limito a enfadar-me.
5: Sí.
2: No em deus una mica mal humor?
5: A mi m'enfada.
2: Per la calor.
5: Tens raó, a mi també.
2: Oi que sí?
5: La xafugor, sobretot, oh! Perquè no t'hi pots refugiar enlloc.
2: No suporto.
5: Te'n vas a l'ombra i és pitjor. I penses, hòstia puta culleres, ara que cobria un ou sobre la carrosseria del cotxe.
0: Però en l'ADN d'un català i el clima mediterrani, jo crec que nosaltres som més de calor en general,
5: sí,
0: com a espècie mundial, com, sí, els catalans, que no pas de fred, no? Toni Clapés, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Tu, quan fa molta calor, què dius?
6: A mi m'agobia bastant la calor i em cago en l'ou, és la meva expressió.
0: Un ou que queda dur. Queda dur.
5: Clar. No? Ja,
6: perquè, exacte. Vull dir, al final tot encaixa.
0: Bé, Toni Clapés de seguida fa la crítica i les consideracions sobre el programa que hem fet avui. Abans, 4 anuncis. Ara tornem. No marxeu, no marxeu.
7: Tiri, tiri, tiri.
8: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
9: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a Línia Directa.com.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: És tan tendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
13: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
14: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad, se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: Matina Codina amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Doncs més fresc que una síndria. Toni Clapés, bon dia, ja és aquí.
6: Què tal? Bon dia a tots.
0: Sí, espero que avui ens aprovis, perquè has de tenir en compte que la majoria de gent de Catalunya, més de la meitat de la població, avui no treballa.
5: Clar.
0: Llavors, només pel simple fet d'haver vingut i haver vingut amb l'estat d'ànim que ho hem fet, que és d'entrega, de positivisme, de bon rotllo, jo crec que això d'entrada ja són 3 o 4 punts. No?
6: Doncs mira, avui sí, no te m'has avançat perquè és un dia de festa, efectivament, per molts catalans, un d'aquells festius que, bueno, com la loteria, pot ser de l'equip festa o de l'equip treballes.
2: Sí.
6: Vosaltres sou la primera opció, jo també, a la ràdio, sí. I bueno, això us dignifica.
0: Bravo. Són pencaires. I a més, amb aquesta calor que fot, una cosa i l'altra...
6: Ara, així que enhorabona, perquè el millor del programa heu estat vosaltres, complint
0: sí
6: des de primera
2: gràcies,
6: hora...
2: Gràcies, Toni!
6: En directe...
2: Ara!
6: I tocant tots els temes d'actualitat que s'havien de tocar, que avui, a més, eren bastants.
2: Que
6: sí, així que enhorabona, perquè sou el millor vosaltres.
0: Avui. A més, exacte, hem vingut, crec que... fent un programa de nivell, que avui sí. també ens ho podríem haver agafat una mica així a la fresca i no.
5: No, al contrari. Ans al contrari.
6: I també hi ha gent que els enregistra els programes. Hi ha gent que diuen, bueno, fem veure que estem en directe el dia festiu, però hem gravat... o part, o fins i tot...
0: Digues noms, digues noms.
6: No.
5: Sí, digue'l.
0: No, va, digue'l.
6: No ho dic amb...
5: Matigui, codigui.
6: En cap cas concret, però sí que és veritat que ha estat tradicional a la ràdio fer aquesta trampa, que la gent no ho sap i estan dormint a casa.
5: Digues l'hora, Ernest, que la gent no es pensi que estem gravats.
0: 10:59 minuts i 15 segons d'aquest dilluns de segona Pasqua.
5: Ara, bon Nadal a tothom.
0: Dediquem... els últims instants a saber què ha estat el pitjor del programa d'avui.
6: Bé, el pitjor del programa, si m'he de quedar amb alguna cosa, és que heu fet el programa amb tanta normalitat que heu trucat a una casa a les 7 del matí i ha passat el que havia de passar.
0: Anem a trucar al Roger, que és un nano de 9 anys, que es veu que és un petit hooligan del matí a Codina. Ara us explico per què, a veure si l'agafa. Mentrestant... Hola, Roger! Roger!
7: Roger...
0: Hi ha el Roger per aquí?
7: Roger, bon dia.
0: Hola,
6: Ui, en directe.
7: Ai,
0: Ui.
5: Dorm. Roger.
0: Espera, un segon, silenci.
7: Mira qui hi ha.
5: Roger!
6: Hola.
0: Roger, bon dia. Hola, carinyo. Serà complicat. Està en aquell moment en què tot molesta perquè estàs endormiscat. Segurament estava somiant amb conillets que estaven sobrevolant. No, un art de Sant Martí.
5: Sobrevolant.
0: Deu ser la mare, tu, no?
7: Sí, soc la mare. Estic intentant despertar-lo.
0: Expliques un moment quina és la situació, si us plau.
7: Doncs mira, el tinc estret al llit, fet una boleta, dormint... I m'ha preguntat que qui és.
0: Coseta, clar, qui em truca en un dia festiu?
2: Boleta.
0: A veure, aquí hem de fer un exercici d'empatia i de posar-nos al lloc del nano aquest.
2: Sí.
0: Tens un dia de festa i et truquen a les 7:20.
6: Clar, que potser hauríeu de tenir en compte els horaris de la gent abans de fer segons quins continguts.
5: Escolta, la gent també reserva trucades pel dia que toca, no és culpa nostra. Nosaltres som el canal de transmissió del missatge de l'oient.
0: Tu em truques un dia festiu, un diumenge, a les 7:20, i t'ho juro que agafo un pot de gasolina, que dec tenir per casa.
5: Sí, allà a l'habitació de la benzina.
0: I cremo el telèfon, el cremo allà.
5: Ah, o sigui, no cremes la ràdio, cremes el teu telèfon.
0: No, el telèfon.
5: Però no em sembla una solució.
0: Cremo el telèfon, és igual, estàs adormit.
2: Clar.
6: Veuràs com no tornen a trucar.
5: Així n'aprendran.
0: Bé, en resum, Toni, quina nota ens poses del 0 al 10?
6: Doncs mira, per un programa normal, en rigorós directe, tot i ser festiu a gran part de Catalunya, però que s'equivoca trucant de bon matí a gent que està de festa, la nota del Matina Codina d'avui és...
5: Va.
6: Un 7.
2: Ole!
6: T'emocionis. Llàgrimes.
2: Jo flipo com s'ho pren en sèrio de la nota, l'Ernest.
6: Què vols dir?
5: Quan acabi la...
2: Eres el canut, el Toni?
5: No sé, no sap ningú.
6: Sóc el Toni.
0: Hòstia, és que un set, escolta, no me l'esperava.
6: Bueno, pues,
0: gràcies, Toni, gràcies.
6: Mal senyal que no t'esperis que el teu programa un dia faci un set.
0: Sí, hi ha dies que considero que he fet un bon programa i marxo d'aquí amb un 2.
2: Toni, què en penses de que s'emocioni?
6: Bueno, em sembla una mica patètic que un senyor de 40 anys plori perquè el programa li ha anat bé.
2: És
5: que és veritat, eh? I quan va malament, si t'estava de bon humor, deixa d'estar-ho.
2: Sí, per tant, tu posa'ns bona nota, encara que sigui mentida.
0: Tu saps perfectament que per mi és important que t'agradi el programa.
6: No, sí, ja ho sé, ja. Va. Estic al teu costat.
0: Toquem el dos, Toni, gràcies.
6: A vosaltres.
0: Gràcies a l'Alan Lillo, també.
5: Gràcies!
0: A l'Arnau Molet, que de seguida pren el relleu i t'acaba de posar dret. Avui molta gent que es lleva a les 11, per tant, avui el Molet tècnicament és el programa d'Espartol.
2: Sí, home, bon dia a tothom, ara sí!
5: Tothom dret amb l'Arnau Molet.
0: Sí. Gràcies també al Sergi Ferrer i a la Mar Puga.
2: A tu!
0: Al Xavi Cazorla. Adéu, Cazorla!
5: Tinc el cap enorme!
0: Adéu, Cazón! I també al Xavi Pardo, a l'Albert Pedrol, a la Mònica Usart i...
5: L'Albert Buscarons.
0: El Buscarons, correcte, que ens ha vingut a explicar el concert de Bad Bunny, que diu que li va encantar. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà dimarts ja un dia laborable per fi i per sort a tot Catalunya. I tornarem ben d'hora, com diu el Guardiola, que també és un dels homes del moment.
5: Adéu, Siga, saga.
6: No sé si...
5: Siga, saga. Tots... Siga!
20: Saga!
5: RAC 105.

0: Afilen les Cantrix amb aquesta cançó que es diu Golden, que és la banda sonora d'una pel·li conegudíssima de Netflix, la qual sabem que hi haurà segona part, sí, però que haurem d'esperar fins al 2028. Jo crec que massa, eh? Potser es podien posar les piles i treure-la abans.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet a RAC 105.
0: Vinga, va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Molet, ens hi posem després del matí acudint en rigorós directe, eh? Sí! Avui és festiu a mig Catalunya, a mig país, però no passa res perquè nosaltres estem aquí al peu del canó acompanyant-te, treballis o no. Ja ho saps, sempre, RAC 105. De seguida Figaflaues amb la cançó Solucions i no problemes, però abans... mira'l, el Jason. Es presenta ell solet amb aquesta que es diu Don't Wanna Go.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
4: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
6: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Propers artistes.
6: Ginestar. Quan no tens res, els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
7: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
6: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
7: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Torna al 105 Confidencial.
7: Invitacions exaurides.
6: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
7: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

0: Doncs aquí tenim a Tame Impala al costat de Jenny de Blackpink, que també hi posa la seva veu per convertir aquesta cançó més èxit encara de la que, del que tenia fins ara, perquè recordem que això és una versió d'una cançó que ja van publicar fa un temps. En fi, es diu Dràcula i també sona evidentment aquí a RAC 105. I a veure, us interrompo només un segon per dir-vos una cosa que jo crec que us interessa força, perquè si assegures el teu cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades d'Espanya, sinó que també te podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies et milloren el preu de la teva assegurança directament. Va, trucar als 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: RAC 105. La teva música.
0: Vaya un espresso macchiato.

Energia, clar que sí, això és el que estem repartint des de RAC 105 24-7, ara mateix, amb Doctor Prats, precisament amb aquesta cançó que es diu així, Energia, i que és la banda sonora del gran depart del Tour de França, que surt des de Barcelona, sí? A més, ho he dit alguna vegada, però molt a favor de les cançons que incorporen el lo-lo-lo-lo, eh? Sí, cantable 100%. Va, que això no para, perquè ara, superant el punt de 11:45, en rigorós directe des de RAC 105, sí, arriba Shawn Mendes al costat de Camila Cabello amb aquesta cançó que d'aquí va sorgir una relació que a dia d'avui ja no segueix, eh? Senyorita...

0: REC 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
3: Tres jubilades, un pla, zero límits.
4: Arriba a Barcelona Pensionistas, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
3: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
4: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
3: Entrades a la venda a gruposmedia.com.

0: Després de les nevades d'aquest any,
1: RAC 105 es posa de primavera 2026.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: Doncs una cançó que parla una mica d'aquelles coses que t'agraden tant que al final t'acabes obsessionant i t'encanten i que no pots parar de repetir-les. Amb aquest rotllo funky ens encanta a nosaltres també. I don't like it, I love it.
1: La teva música.
0: Florida i Robin Tick, que donen pas a Aitana, que ja ha començat la seva gira internacional. Aquí la tenim amb Connexió Psíquica, artista que, per cert, passarà també per Barcelona.

0: Déu-n'hi-do, eh? La roba pensada des de fa una setmana, que diu que ho està planejant tot al mil·límetre, que creu que només té una bala per conquistar-la i la pensa gastar, doncs, en preparació, clar que sí. Banda Neon amb aquesta cançó que es diu Els Passos Prohibits, una de les bandes també a tenir molt en compte pel que fa al panorama català, perquè ens estan fent coses molt interessants i molt divertides.
1: Rec 105, la teva música.
0: Va, continuem avançant en direcció a les 12 del migdia. El ritme aquí que no s'atura, el bon rotllo, l'energia positiva que segueix encomanant-se al RAC 105 amb Bruno Mars, I Just Might.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
4: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
9: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
11: Microones, posa RAC 105.
12: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
16: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
15: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
16: Que bé!
15: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
19: Les notes del nen, les obres a casa...
18: El manteniment del cotxe...
19: Ah no, això no és cap càrrega.
20: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
21: Peugeot.
22: RAC 105.

Day, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: Déu-n'hi-do, aquí tenim a Bibi Rexha posant la veu a aquesta cançó de Fightless. Sí, és la típica insòmnia que tots coneixem a la perfecció, que hem ballat milers de vegades, però mira, hem volgut donar-li un nou aire, una actualització, una mica de xapa i pintura. La veritat és que els està funcionant molt, eh? Tot i la contundència de la cançó, perquè Déu-n'hi-do, manté l'essència. Ara sona a tot el món. La teva
1: música amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions de l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més, dia 25 de maig, sí, semifestiu, aquí no, eh? Aquí sempre estem al teu costat, acompanyant-te amb la bona música d'aquesta casa, de RAC 105. Alex Warren i Justin Bieber escalfant a la banda, i abans, la Katie, que ve a explicar-nos com va ser divendres a la nit, Déu-n'hi-do.

0: Un, dos, un, dos. Vinga, nois, ja és aquí la primavera i l'operació biquini no es fa sola.
1: Es fa amb Rec 105, la teva música.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
2: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
3: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
4: Ja fa dies que li tens, no?
5: Va, és petit, no passa res.
3: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
6: Carglas canvia, Carglas repara.
7: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes,
9: t'estem buscant.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Propers artistes.
12: Ginestar.
13: Quan no tens res,
10: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
11: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
10: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Torna al 105 Confidencial.
11: Invitacions exaurides.
10: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
11: Gràcies a Rec 105 i Estrella Damm.

Doncs aquí tenim a Tate McRae amb aquesta cançó que es diu Greedy. Jo crec que de moment és l'única que ha transcendit a nivell internacional. De fet, aquí a RAC 105 estem pendents, però no ens acaba de treure cap cançó que sigui doncs igual que aquesta. Per això l'anem recuperant, de moment. En fi, va, la que sí que ens va traient temes brutals és Olivia Dean. Bon exemple és aquesta, una cançó que té una classe i un talent brutal.

0: És la fantàstica, la meravellosa Dua Lipa, amb la seva veu impecable i amb aquesta cançó que es diu Break My Heart. Una de les conegudíssimes, de la cantant britànica, que sempre és un plaer tornar a escoltar aquí a RAC 105. A veure, atenció, perquè dimecres tenim show, tenim sarau, tenim festa grossa, i serà amb ells. Dimecres, dia 27, a les 7 de la tarda, torna el 105 Confidencial a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm amb Ginestar. Un format íntim i exclusiu per conèixer de ben a prop els germans Serra Solses. Les entrades estan ja esgotades, sí. Però si ets un dels afortunats que ve, doncs que sàpigues que li direm, els hi farem, vaja, algunes de les preguntes que ens heu anat responent a través del formulari que teníem a la nostra pàgina web. Quan no tens res, i ho farem en un dels llocs més màgics de Barcelona, a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. Amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai. Gràcies a RAC 105 i a Estrella Damm. Va, que continuem avançant.
1: RAC 105.
0: I ho fem amb aquesta versió del Like a Prayer, que em té el cor robadíssim.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a axa.es.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: No podràs canviar d'emissora.

0: Doncs sí, diumenge sense drama, com ha de ser, amb una de les formacions més importants de Catalunya, que han tornat, eh, sí. I ho estan fent de la millor manera que saben, que és amb bones cançons, d'aquelles que connecten, d'aquelles que et fan moure, que et fan ballar, i que al final acabes cantant de pe a pa i que acaben sent himnes, perquè això va pel camí, eh? Els Catarres, sí senyor! Aquí al
1: davant, tots els dies que vindran.
2: Rec 105.
3: La teva música.
0: Camí de 12:45 del migdia, i aquests són Satellites. Amb aquesta, September.

Déu-n'hi-do, eh? Em té completament enamorat Olivia Rodrigo amb tot el que ens va traient, amb tot el que ens va presentant. Aquesta és una molt bona proposta que es diu Vampire. I estan començant a arribar ja nous materials que formaran part del seu nou disc, que en teoria l'ha de publicar el 12 de juny. Però ja li coneixem dues cançons. Una que es diu Drop Dead i l'altra que es diu The Cure, que la va publicar la setmana passada i a mi personalment em té boig. A més, em recorda molt aquella música de fa uns quants anys. Aquell pop-punk que va passar de moda. Doncs una mica això. Mira, parlant de punk, en aquest cas, Daft Punk. Una de les formacions més importants pel que fa a la música electrònica. Amb una de les seves cançons insígnies, diu One More Time, direcció a la una des de RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Què significa èxit? El diccionari diu aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
8: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
9: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
9: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
10: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass Punés. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem, on i quan vulguis.
11: Carglass canvia, Carglass repara.
12: Matina Codina Best Moment.
13: El Vaticà reconeix que ells tampoc saben ben bé que se celebra la Pasqua a Florida i que van repartir els festius una mica a l'atzar amb una web de sortejos d'Instagram. I l'Associació de Fisioterapeutes avisen als socialistes que si segueixen mirant cap a una altra banda amb el tema del Zapatero acabaran lesionats del coll. I els docents rebutgen la proposta del Departament d'Educació perquè tenia faltes d'ortografia. La consellera va escriure Buelga, amb B. Pujant un 80% les descàrregues de Wikiloc entre els fills dels milionaris. Si pagues el Premium i heretes 1.500 milions d'euros, doncs surt a compte el Premium. I els aficionats del Girona recorden que ells sempre han sigut del Barça de tota la vida. Estuani, qui és Estuani?
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.

0: Your husband is coming.
1: Una crítica social és aquesta cançó de Rey. Aquesta pressió per haver de tenir una parella, per haver de tenir un husband, no? Que ella diu que no el troba. Que on és? Que no el veu? Diu, no, no, ja està venint. Però no. Ai.
2: Amb Bernau Mulet.
1: Va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. En passen pràcticament 3 de la 1 del migdia d'aquest 25, del 5, del 26. Gairebé capicua, però no. Dilluns, molt dilluns per alguns i per altres, doncs, acabant de finiquitar aquest pont llarg, no? Sigui com sigui, fes-ho sempre amb RAC 105 posat a la ràdio. Aquí la teva programació no s'atura mai. La bona música segueix sonant i, de fet, tenim preparada la nova de Max Navarro o Disturbed amb el seu The Sound of Silence. Però abans, Taylor Swift. Aquesta es diu Style. Benvinguts.

0: Un, dos, un, dos. Vinga, nois, ja és aquí la primavera i l'operació biquini no es fa sola.
1: Es fa amb Rec 105, la teva música. Ets tu.

Ai, sí, Bruno Mars, el rei del pop. Sí, senyor, amb aquesta cançó que es diu Risk It All, que forma part del seu darrer disc. The Romantic es diu l'àlbum. Per tant, ja veiem cap a on anirien els tiros quan ens van proposar el títol, no? Que seria la cosa, doncs, bueno, així, una mica romàntica. RAC 105. Va, atenció, perquè dimecres els tindrem a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Són Gina Està. Tot el que ens queda.

Doncs mira, s'han unit ni més ni menys que Madonna i Sabrina Carpenter per fer aquesta cançó d'un tema que jo crec que les interpel·la a totes dues, perquè parla dels haters, parla una mica d'aquesta pressió mediàtica que pateixen en aquesta cançó que es diu Bring Your Love i que sona d'escàndol, evidentment, aquí a RAC 105. Va, que anem direcció a dos quarts de dues, ara amb Clean Bandit i Zara Larsson.

0: Aquest és el Sorrac 105.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: T'imagines poder escoltar els millors moments del matí a Codina?
2: En un podcast concentrat i sense pauses?
0: Desig concedit.
3: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure la versió original subtitulada. Oh,
0: oh. Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
3: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil.
4: Wow.
3: No crec que la vegi, perquè faran Fotòpolis 3 d'aquí poc.
0: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify
2: i porta'ns on vulguis.

0: Guetta, Kid Cudi, cançó històrica de la música electrònica, de la música de ball, que sempre ens ve de gust recuperar per fer memòria, no?
1: Has vist o què? Memories.
0: Ei, això no para, eh? De seguida, la nova de Shakira amb el Burna Boy, sí. Que aquí hi ha una petita dislèxia que vaig cometre l'altre dia, que vaig dir Bruna Boy. No, no, no es diu Bruna. Però abans, Teddy Swims, amb aquest Lose Control. Ei, en directe, RAC 105, eh?

Sí, és el Mamaduixa i aquest estiu la millor gent del planeta, que diu que són els seus amics, que sempre hi són, que sempre doncs s'alegren per les seves victòries, que últimament en té moltes, eh? Merescudíssimes, per cert. El Bruno, que ha tret un nou treball brutal. En fi, amb ell jo que m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Mulet. Ha estat un plaer estar amb tu aquest dilluns festiu. Demà més, a partir de les 11 després del matí a Codina. Això sí, ni et moguis, perquè la música segueix. I de seguida ho farà amb el Buscarons, també en directe, aquí a RAC 105, ja ho saps. Rosalina Abans. Sorry.

0: Blackpink també ha decidit sumar-s'hi a aquesta nova versió de la cançó original de Tame Impala. I quin encert, aquesta és de les que més són actualment arreu d'Europa. Es diu Dracula.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Què tal, com el teu dilluns? És 25 de maig, amb calorada a sobre. Estem acompanyant-te una tarda més per dinar plegats a RAC 105, a ritme dels teus números 1. Un plaer ser-hi. Un dia més, salutacions a l'Albert Buscarons. Ens posem en marxa. Ho fem de seguida amb Taylor Swift i un dels seus darrers números 1 aquí, que es diu Opalite. Abans, One Republic amb Love Runs Out.

0: Rec 105 Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Tipo Directo. ¿Cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
4: Valorado.
3: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de Vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i Gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

Living in a Haze. Aquesta és una altra de les cançons que ens posa la pila sempre que apareix per aquí. El so de Milky Chance per donar pas de seguida a una de les nostres artistes a capçalera, de les nostres preferides. Lady Gaga té nova cançó a Rack 105 i es diu Shape of a Woman.

0: Teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per

Mira que és fàcil dir I love you, I love you, I love you. De vegades costa i de vegades es troba a falta. I això Natasha Bedingfield ho fa molt bé. I és això que en aquesta cançó que es diu These Words, precisament aquestes paraules que tan importants són, li dona el seu lloc. Són 2:45 de la tarda, ets a RAC 105, aquesta és la teva música. Seguim gaudint ara de talent local. Arriba el més nou de Nil Moliner. Así me acuerdo de ti.

Així de bé sona aquesta cançó de Magic. El gran èxit d'aquesta banda es diu Root. I ara que encara estem amb l'huracà Bad Bunny força recent aquí a Barcelona, va començar a pensar ja en la visita d'una altra estrella llatina. Queda més d'un any, això. 3 i 4 de juny del 2027 a l'Estadi Olímpic i arribarà Karol G. Amb algunes de les cançons que anirà publicant aquests propers mesos i també amb grans èxits, també en anglès, per què no? Aquest al costat de Tiesto es diu Don't Be Shy.

0: Uptown Funk és una cançó que encara avui ens continua aixecant de la cadira. No té remei, Bruno Mars, és increïble. Factura, hit rere hit. Aquí seguim, al costat d'aquesta de Mark Ronson. També de les 3 de la tarda, avui dilluns, ara amb Joan Dausà. Una altra de les estrelles del Cabro Rock d'aquest any presenta Per una cançó.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
6: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
7: Però si ets bo fent preguntes,
8: t'estem buscant.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Propers artistes.
11: Ginestar.
12: Quan no tens res,
9: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
10: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
9: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Torna al 105 Confidencial.
13: Invitacions exaurides.
9: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
10: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: RAC 105.

0: Boníssim retorn el d'Olivia Rodrigo.
1: Amb Albert Buscarons.
0: Està una mica difícil dir el títol del seu nou àlbum, que es publica el 12 de juny, però és You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Molt bé, doncs amb aquest drop dead ens quedem morts, com diu el títol d'aquesta cançó, començant 9 hora plegats. Són les 3 i 2 minuts, gràcies per ser-hi un dia més, perquè nosaltres i vosaltres, això és una família, i som un tàndem.

0: REC 105 Barcelona.
1: Lisa!
2: Ens escoltes cada matí en directe...
3: Però només una estoneta.
4: No et conformis amb les engrunes.
2: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
1: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
4: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
2: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
1: No es veu!
5: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
4: Matina Codina, best moments.
1: No es veu!
2: Ara també, el podcast
3: més escoltat.
6: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
2: La teva música.
7: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
8: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
2: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros. Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
9: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
2: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Propers artistes.
2: Ginestar.
10: Quan no tens res,
2: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
2: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
2: Torna al 105 Confidencial.
9: Invitacions exaurides.
2: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
9: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

Joe Keery està molt tranquil últimament, no té res pendent d'estrena, no té res a l'horitzó, ni tant al cinema. La seva última pel·lícula s'estrenava aquí ara fa un mes, ni en el món de la música. Estem esperant que ens doni noves notícies. De moment, la cosa continua tirant sola a ritme d'aquest End of Beginning, la cançó que l'ha col·locat al mapa, i tant que sí. Parell de minuts per damunt d'un quart de quatre. Aquí seguim de dilluns, 25 de maig, ara mateix amb Ellie Goulding, la noia de la veu trencada, RAC 105.

Déu-n'hi-do. Qui li havia de dir a Madonna que la seva cançó mítica dels 80 tornaria a tenir nova vida? Aquesta és la nova versió de Like a Prayer, versió DJ Josh Fowers. 5 minuts i 3 quarts de 4. Seguim avançant. És aquest dilluns a la segona Pasqua per molts. Aprofiteu, si encara seguiu de cap de setmana llarg. Nosaltres us fem costat sempre. Aquesta és la teva música. I ara amb el Miqui Núñez. Sempre que comença la calor, en Miqui té coses a explicar-nos. I més encara, coses a cantar-nos. En forma d'esca, torna a pujar-se una onada amb aquesta que es diu Un altre cop.

Com ens agrada en One Republic, sempre motivant-nos amb cançons com aquest I Ain't Worried. Nosaltres no estem preocupats absolutament de res. Bona manera de començar la setmana endinsant-nos el nou àlbum de la Maria Jaume. Allà explora diferents estils, comença a jugar amb sonoritats. Com pots comprovar en aquesta cançó que titula l'àlbum San Domingo Forever.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
4: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
3: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
4: Propers artistes.
3: Ginestar. Quan no tens res, els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
4: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
3: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
4: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
3: Torna al 105 Confidencial.
5: Invitacions exaurides.
3: Ara els teus artistes, més a prop que mai.
4: Gràcies a Rec 105 i Estrella Damm.
3: Rec 105.

0: Una llàstima que aquest any Barcelona no pugui veure el directe de Bruno Mars. D'aquí un mes i mig fa parada doble a Madrid.
1: Albert Buscarons.
0: Aquesta era Ruiz Quirol, una de les cançons que formen part de Dir Romàntic, el seu primer àlbum en 9 anys. Mare meva, Bruno, amb la calma, eh? Venim ara amb un artista que ella s'hi deixa veure més. Ja porta 4 àlbums i encara no li coneixem cançó dolenta a Dua Lipa. Aquesta és, sens dubte, una de les més importants de la seva carrera, el New Rules.

0: Golden. Aquestes són les Hanswicks amb una cançó i una pel·lícula que han fet història. Les guerreres del K-pop.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I aquí seguim contigo, con contigo, una d'aquestes frases que ens ha quedat al cap fent servir l'original de Leona Lewis. Aquesta és Karol G. De mi part.

0: que vindran.
1: Han triat el millor moment per editar aquesta cançó, que és just quan necessitem i volem propostes com aquesta amb l'arribada de les altes temperatures. Em diguis que no s'agraeix un diumenge sense drama. Nova cançó dels Catarres a RAC 105. Tenim camí de 4:45 de la tarda. Qui ets?
2: Mr.
1: Worldwide. És a dir, en Pitbull amb Cristina Aguilera. Molt bé, ja ho tenim tot. Que entri a

0: REC 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia
2: Dean. Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: Alfred García.
6: Tinc a Flauas i Stay Home.
7: Fumira des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Miqui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. La teva música.
12: És el millor que hi ha.
13: This is Calvin Harris.
14: Hola, RAC 105.
15: M'encanta l'Ocer Radio.
16: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley.

Rock DJ, aquesta és una cançó que és una peça de museu, pràcticament, de la història dels grans èxits de Rags & Sings. Robbie Williams, quina carrera ha tingut aquest home, eh? I continua, continua tenint, tant que sí. De la mateixa manera que la nostra següent convidada és Sia. La diferència és que ella mai actuarà en directe. Llàstima. Però ens queden cançons com Gimme Love.

no puc deixar de pensar en lo bé que ho passarem demà passat, dimecres. Arriba un nou 105 confidencial a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Una vegada més, RAC 105 i Estrella d'Am portant-te el més a prop que puguem als teus artistes. Així que si has participat en el sorteig de Ginestar, en breu rebràs la confirmació i allà ens veiem. Demà passat dimecres, a partir de les 7 de la tarda, a l'antiga fàbrica, coneixerem els Serrasolses millor que mai. Ens respondran totes les preguntes que els heu formulat a través de formulari que trobaràs a rac105.cat. I passarem una bona estona amb ells i ens regalaran una cançoneta, segurament, segurament. Sense confidencial amb Ginestar, una vegada més, portant-te els millors artistes, RAC 105 i Estrella d'Am, els millors socis. Tot el que ens queda. I els, com et dic, els Serrasolses, que venen a parlar de les cançons del seu nou àlbum, Gira tot igual, però diferent. Busquem ja l'hora en punt, cap a les 5 de la tarda amb el primer ja tardes d'aquesta temporada. Abans, Killaroy i Justin Bieber.

0: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
3: Enric.
2: Ei, què passa?
3: Són les 5.
4: No me digues.
5: Oi, oi, oi.
6: Vols fer favor de treballar?
2: Ets tu.

0: És d'aquelles cançons que emocionen. I a més, aquí a casa nostra, Max Navarro, com ho peta amb això? Inigualable, és que... incomparable, no? Doncs 3 minutets que passen de les 5, aquí estem junts plegats.
1: Hola, Enric!
0: Hola, de dilluns. Tot i que molts de vosaltres, per molts, és un diumenge, no?
2: Ai.
0: Quines penques, tu. Però sí, com sigui, penquis o no penquis, aquí estarem al peu del canó, acompanyant-te, faci el que facis. Clar, ja tarda. Bon, fins a les 9, liant-la una mica. Comentaris, missatges... Com sempre, a través del WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Exacte! Anem a repassar cosetes, perquè avui, mira, tenim tema del dia, que ens atarem en una estoneta, avui xulo, xulo i curiós. Com nosaltres, que som tafaners, doncs mira, sí... Va, a més, cançó efemèride, repassant coses que van passar un 25 de maig com el d'avui. Què més tenim? Home, batalla de cançons, Rose musical. Jo crec que t'agradarà. I a més, també versió del dia, els teus comentaris, bueno, el que faci falta, perquè gaudeixis de quatre horetes amb la millor música i, a més, amb la millor companyia, que és la teva, evidentment, de tots vosaltres. La comunitat de l'Afterwork, que és aquest programa del Ja Tarda, sí. Tot i que molts de vosaltres avui poc work, sí? Poc treballar. En fi, sí, com sigui, aquí estarem amb temes com aquest de Katy Perry, que ens agrada molt, s'anomena... Sí, és un clàssic, Teenage Dream.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: d'aquelles cançons que no deixa indiferent a ningú perquè s'enganxa d'allò més com totes les d'Aitana, la veritat. 6 de febrero, vinga. 6 de febrero. Bons, 14 minutets que passen de les 5. Aquí estem al Ja Tardes, però encara que no ho sembli, si estem aquí. Estem...
1: Hola, bebé. Oh,
0: hola, hola. Va, que tenim moltes coses avui per comentar. Perquè, clar, pel tema del dia, el tanto, toca treure l'orgull friki. Sí, perquè avui diuen que és el dia de l'orgull friki, el tanto. Sí. Clar, se celebra cada 25 de maig en homenatge al llançament de la Guerra de les Galàxies, de la primera pel·li, del 1977. Imagina't si fa d'anys. Tot això és amb l'objectiu de canviar la visió que es té sobre les persones que davant la societat tenen un comportament diferent a la resta. Són friquis. Com jo, com una mica, sí. Ah, és el dia perfecte per acceptar que tots tenim aquella obsessió, afinació o mania que la resta del món no acaba d'entendre, eh? Però nosaltres estimem fortíssimament això. Ai, mare, pollastre aquest de goma acabarà, no sé com acabarà. Però bé, clar. Per això avui, en aquest programa, us volem preguntar en què creus que ets un bon friki? Sí. Ho dit d'una altra manera. Amb què... en què et poses absurdament intens o intensa? Clar, bé. Potser em diràs, no sé, sóc friki de Marvel. Puc explicar l'ordre cronològic de totes les pel·lícules. Que això té tela, però segur que hi ha gent que és així. O no sé, sóc friki del futbol. Sí. Que avui en parlarem de futbol, també. No sé, em sé les alineacions del Barça des del 2006. Que dius, hòstia, Déu-n'hi-do, Friki, sí, friki. Ja, jo també conec a molts frikis d'Eurovisió. Sí, Déu-n'hi-dret. Aquells que diuen, em miro les semifinals dels països que no sabia ni que existien. Imagina't. O no sé, veus... Ah, potser hi ha frikis dels trens. Si existeixen, no ho sé. O els friquis de les sèries, home. Em sé tots els diàlegs de Friends. Doncs això volem saber avui, clar que sí. Dia de l'orgull friki. Doncs explica'ns obertament d'aquest sents un friki, de què creus que ets friki o d'aquella cosa que absurdament et poses intens, saps? Vull dir... Explica-m'ho, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte, i entre tots els que participeu, doncs sortegem els gots del programa. Evidentment, un parell de gots del Ja Tardes, a mig litre, poca broma. Per fer celebracions, festa, el que vulgui. I de pas també em pots explicar que avui penques o no penques, estàs currant. O si estàs encara de farra, que avui serà operació tornada, Pels que no curren, clar. Doncs va, 608-71-71, explica'm de què creus que ets un bon freak. Per una estoneta repassarem aquests missatges, també peticions musicals. I ara, mira, parlant de... bona música, aquí tenim a Harry Styles, que, mira, ens venia a recuperar un dels seus temes, ja podríem dir mític, no?

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
8: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
8: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
9: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
0: La teva música. Ja tardes.
12: Amb l'Enric Font.
13: A l'hora de brenyar.
14: Tinc gana.
13: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
14: Toma ja.

0: Ben bé que les cançons d'Ed Sheeran tampoc ens deixen indiferents a ningú. La proposta que ens porta el britànic Sefael. Si és que la canto tot. Yeah! La canto tota. Corre, en qüestió de 5 minuts arribarem a 2:15. Això al Getarda, sí, aquí a tope.
1: Hola.
0: Missatges, comentaris i avui celebrant el dia de l'orgull friki. Sí. No ens agrada això, eh? Sí. Va, per això volem saber, doncs, en què et consideres una mica friki. Bé, una mica o bastant, vull dir, que t'ho creguis. Va, recorda que podràs guanyar els gots del programa. També són friquis. Mira per aquí. Hola.
2: Bona tarda, Enric Pont. Què tal? Com esteu? Pues nada, nosaltres estem aquí de tornada al pont. I ja tornem amb la caravana. No que estem en caravana, sinó que portem una caravana.
0: Ostres!
2: Bueno, amb el tema d'avui, que nosaltres som uns friquis del Senyor de los Anillos.
0: Ostres!
2: I bueno, som friquis perquè també a la nostra boda vam posar la banda sonora del Senyor de los Anillos per l'entrada nupcial del meu marit i de la meva també. Així que ens encanta. I esperem que a veure si ja surt alguns capítols més del Poder de los Anillos, que l'han deixat així en stand-by.
0: Oh.
2: Però bueno, i bé, és un friquilandi, és d'això. Sí. Vinga, que vagi molt bé.
0: Adéu! Molt bé. Oh. I qui és el vostre personatge preferit? Qui? El Legolas? El Frodo, que porta l'anell. I què veu entrar amb aquesta cançó, així, allà... Entrar a la boda, clar, bé. O amb aquesta de la comarca, no?, de quan estan els hòbits allà, no? Bé. Amb alguna d'aquestes segur, eh? Ja ho veig. Allà amb l'anell, eh? Toma l'anillo. En fi, i no és Mordor. 608-7-7-4-1. Va, tu també pots participar, recorda, avui celebrant el dia de l'orgull friki. De què et consideres un autèntic friki, un fricasso? Bueno, l'estoneta repassarem més. De pas, també em pots demanar aquella cançó que ens animi una miqueta el dilluns. Dilluns, que per molts és diumenge, eh? Però nosaltres sempre al peu del canó. Vinga, va! Que continuem, això sí, repassant temes ja mítics, com aquest de Flores.

0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font. Enric Font.
4: Hola.
3: 007. Amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: és el gran treball de Tame Impala, en aquest cas amb Jenny de les Blackpink, amb aquest Dràcula. Una de les que està triomfant darrerament i que evidentment també són aquí amb força, eh? A RAC 105. Ole, ole, tu. Va, 8 minuts que passen de 2 quarts. És el moment d'encetar la batalla d'avui, que és intensa.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Va, molta atenció, perquè per fer aquesta roast musical, batalla de cançons, ens posem la samarreta, agafem la bufanda i entrem en moda mundial! Perquè no sé si sabeu que avui és el Dia Mundial del Futbol! Escolta, molt bé! Sí, sí. A més, ja falten pocs dies perquè torni l'espectacle més gran del planeta, aquest, el Mundial de Futbol. Una cosa que sempre acompanya els mundials són aquelles cançons que acabes cantant encara que no vulguis durant tot l'estiu. Sí. Així que avui molta atenció perquè enfrontem 3 himnes oficials del Mundial de Futbol que han marcat èpoques. Sí. De fet, el nou himne d'aquest any ja sona aquí a RAC 105, el Dai Dai de Shakira. Va, anem a enfrontar les 3 que tenim avui i que pots votar a través del WhatsApp. Va, anem amb l'opció número 1.
2: Porque esto es África.
0: Home! Mira, parlant de Shakira. Una que jo crec que no podia faltar, eh? El Mundial de Sud-àfrica 2010, convertit en festa global. Probablement la cançó de Mundial més coneguda de totes. No ho sé, eh? No tinc els meus dubtes. De moment tenim, per una banda, aquesta de Shakira, eh? El Waka Waka. Si és la teva preferida, la pots votar, ja saps, a través del WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. Home! És pura energia dels 90, evidentment. Un himne que encara avui sona a futbol, a celebració. És l'himne del Mundial 98 de França, amb Ricky Martin, la copa de la vida. Ale, ale, ale.
3: La vida és competició.
0: Que no te'n recordaves ja, eh? Va, anem amb l'última, l'opció número 3.

0: de Brasil 2014. Són ritme, colors i ambient de carnaval, de Carnestoltes, el que ens portava Pitbull, en aquest cas amb J-Lo, Jennifer Lopez. We are one. Olé, hola. Sí. Va, doncs ara és el teu moment, ja saps. Vota la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina vols, la més mítica, la més futbolera o la més festiva? Doncs explica'm el WhatsApp. Recorda opció número 1 amb Shakira. I el seu Waka Waka. Opció número 2 amb Ricky Martin. La copa de la vida, tu. I l'última opció número 3 amb Pitbull, J-Lo i el We Are One. Olé, olà. Recorda que al final del programa sabrem, doncs, quina la guanyadora, repassant el veredicte, i així que encara hi ets a temps, evidentment. A votar la teva! Va, vota, vota! Tenim temps fins al final del programa. Va, ara això de Caigo.

0: REC 105 Barcelona.
1: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
5: Es un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
6: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
5: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
6: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
5: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
7: És molt pesat, aquest senyor.
8: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

0: Ja tardes. Ja tardes. Amb l'Enric Font.
1: Hola, mollon.
2: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
3: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: que ens porta sempre una mica de festuqui-tuqui, tu. Sí, sí.
1: Festa, festa, festa.
0: Festa, festa. No és tranquil·la. La que ens porta Marcos, amb K, que és un amic de la casa, sí. És un tio trempat. Un dia d'aquests, a veure si l'enganxo.
2: Un xarro.
0: En fi, va, re, uns, en qüestió de 10 minuts, arribarem a les 6, avui el ja tardes. Sí, sí, estem fent el ja tardes. Molts de vosaltres, de festa i festa, eh? Nosaltres aquí al peu del canó, que no falti de res. Escolta'm, clar que sí. Els que penqueu també a tope com nosaltres, clar. Va, recorda que avui estem celebrant el dia de l'orgull free. I per això volem saber en què et consideres tu un bon friki. Friki, friki, tuqui, tuqui. Va, explica'm-ho.
3: 608-71-714.
0: Tanto perquè aquí m'han deixat descol·locat una mica, una mica. Mira.
4: Hola, hola, Enric Font. Hola. Bona tarda. Soc de Mireu de Terrassa.
0: Hello.
4: I jo soc bastant friki en molts aspectes, però un que crec que ja se sale de madre és amb les pedres. Vaig començar a col·leccionar pedres quan vaig començar a anar a la muntanya, a fer llargues distàncies, i bueno, les trobava, no sé, de formes diferents o de brillants, o no sé, m'agradaven, no? Les anava agafant, les vaig començar a pintar, però ara ja és un ritual molt heavy, molt heavy, que allà on vagi agafo una pedra. Em vaig estar al castillo de Loarri, me'n vaig emportar una pedra del castillo.
0: Què dius?
4: És algú fora de lo normal, jo crec, no? Però és que no ho puc evitar, és com que si no l'agafo, rebento, no?
0: Ai.
4: I res. Sé que sóc friki,
0: no,
4: amb
0: bastant
4: aquest aspecte.
0: Ja ho veig.
4: I res, em pots posar la cançoneta dels Stay Homes, la de...
0: Quina?
4: Eo.
0: O com?
4: Que no me'n recordo com se diu. Doncs aquesta, si no la pots posar, superguai. I res, que vagi molt bé el programa.
0: Molt
4: no sé si regales alguna cosa o no. Un petonet i adéu, adéu.
0: Molt bé! Ostres, friki de les pedres, tu. Bé, per què no? Ara que sigui un ritual, això ja és una mica... Com t'ho diria? No sé si ja passa la barrera del friquisme, això, eh? Però està bé, està molt bé. Va, i en una estona... ara mateix et posaré el so dels Stay Homes, Here to Play. I recorda, tu també, explica'm en què et consideres friqui. Tenim en joc els gots del programa.
5: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Va, que és moment d'explicar-te una cosa xula, interessant, i és que aquest dimecres, o sigui, en un parell de dies, a les 7 de la tarda, torna el 105 Confidencial. Sí! Com sempre, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, en aquest cas amb el Ginestar. Un format íntim i exclusiu per conèixer de ben a prop els germans Serrasolses. Així que simplement has d'entrar al nostre web, a rac105.cat, omple el formulari que trobaràs, escriu-nos què els hi preguntaries i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres, o sigui, d'aquí dos dies, un parell de dies a... per al 105 Confidencial. Ara! Vine a conèixer els Ginestar en un lloc dels més màgics de Barcelona. L'antiga fàbrica Estrella d'Am. Quan no tens res. Amb el 105 Confidencial, els teus artistes, com sempre, més a prop que mai. Gràcies a RAC 105 i, evidentment, a Estrella d'Am.
3: L'Enric Font presenta... Ja tardes.
5: A RAC 105.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.
3: Matina Codina Best Moment.
4: El Vaticà reconeix que ells tampoc saben ben bé que se celebra la Pasqua a Florida i que van repartir els festius una mica a l'atzar amb una web de sortejos d'Instagram. I l'Associació de Fisioterapeutes avisen als socialistes que si segueixen mirant cap a una altra banda amb el tema del Zapatero acabaran lesionats del coll. I els docents rebutgen la proposta del Departament d'Educació perquè tenia faltes d'ortografia. La consellera va escriure Buelga, amb B. Pujan un 80% les descàrregues de Wikiloc entre els fills dels milionaris. Si pagues el prèmium i heretes 1.500 milions d'euros, doncs surt a compte el prèmium. I els aficionats del Girona recorden que ells sempre han sigut del Barça de tota la vida. Estuani, qui és Estuani?
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105.

0: Una altra d'aquestes cançons que, evidentment, ens porta gresca a festa. I a tope.
1: Ai.
0: A tope amb la vida, com deien. Poques gràcies. Sí, sí. Josh Fawaz, amb aquesta versió del tema mític de Madonna. Like a prayer. Bé, uns 3 minuts que passen de les 6. Així comencem un altre horet al teu costat aquest dilluns.
2: Olé!
0: Sí, un dilluns així com diferent, que sí?
1: Ai.
0: Va, com sempre a aquesta hora anem a repassar la cançó efemèride, coses que van sorgir un 25 de maig, com el d'avui. I clar, avui, mira, és que a part de ser el Dia Mundial del Futbol i també de celebrar el Dia de l'Orgull Friki, també és el Dia Internacional de l'Àfrica. Toma! Un dia per celebrar la riquesa cultural, històrica i humana del continent africà. Música, llengües, tradicions, paisatges i una diversitat impressionant. També és una jornada per reconèixer la seva força, el seu talent i el paper clau que té al món. Doncs avui toca mirar cap a l'Àfrica i, això sí, sempre amb respecte, admiració, perquè és un continent ple de vida, història i futur. Sí! Va, que també el que se celebra avui és el Dia Mundial, al tanto, del tarot.
3: Me lo dijo la medio milada de las cartas, quien me leyó el tarot en la esquina.
0: El dia de cartes misterioses, símbols i lectures que fan pensar allò de... Això em representa massa. Sí o no? Entre la intuïció, la tradició i la curiositat, el tarot fa segles que desperta fascinació i interpretacions de tota mena. Doncs mira, avui toca barrejar cartes, buscar respostes, o almenys intentar entendre què vol dir, no sé, la torre, o la mort, que no sempre és dolenta, la mort. Però, jo no hi entenc, però... deixo anar aquí. Va, el que també se celebra avui és el Dia Internacional del Claqué. Ole! Home! El dia del ball que comparteix els peus en instruments de percussió, amb ritme, velocitat i molt d'estil a cada pas. Escolta, ole! Copets, sincronització i aquella energia sobre l'escenari que sembla fàcil fins que ho intentes, Tot i que sempre els veïns de dalt, sempre fan claqué. Feu malament, però fan claqué. Sí o no? Doncs avui toca deixar-se portar pel ritme i fer música, això sí, amb les sabates. Ole, tiquetí. Va, i per últim, avui se celebra el tanto, El dia de la tovallola. Sí,
4: no te olvides la toalla cuando vayas a...
0: De debò. Una celebració molt estimada pels fans de la guia de l'autopista Galàctic. Saps què vol dir? Allò que recorda la importància de portar sempre una tovallola a sobre. Perquè, segons la saga, és l'objecte més útil que pots tenir per viatjar per la galàxia. Sí. Avui que estàvem amb el rotllo friqui, jo crec que això... Doncs avui toca homenatjar l'humor, la ciència-ficció i no entrar mai en pànic. Sempre amb una tovallola, clar que sí. Quines tonteries. En fi, va, repassem aniversaris, perquè avui, 25 de maig, em fa 51 anys, Lauryn Hill, la cantant dels Fugees. La dona que podia rapejar, cantar soul i deixar-te una lliçó de vida tot dins de la mateixa cançó, Vull dir que... Lauryn Hill, que no només tenia talent, tenia presència, missatge i una autenticitat que travessava qualsevol altaveu. Clar, no només va fer cançons amb els Fugees, també en va fer en solitari, com aquesta, mira... O fins i tot versions com una que coneixes de sobre.

51 anys de carisma, veritat i música amb impacte real. Va, anem amb més, perquè qui també està d'aniversari és José Miguel Redding. José Mi, no? Sí. Que en fa 57, eh? Clar. És el guitarrista que ha ajudat a convertir els Escape en explosió ska, punk i energia sense fre. Home! És d'aquells músics que semblen tocar amb el peu, però sempre a l'accelerador, eh? O sigui, apretant l'accelerador a tope. Ritmes ràpids, actitud, i guitarres plenes de nervis. Basta de prohibición. Doncs avui celebra 57 anys amb punk d'aquest festiu, ritme frenètic. I amb rebel·lia. Per molts anys. Va, i anem amb més aniversaris, perquè qui en fa 78 avui és Klaus Meni, dels Scorpions. La veu que pot passar de balada emocional a un himne rocker d'aquells gegants. Això sí, sense despentinar-se ni una mica, eh? Ben bé que és l'ànima dels Scorpions, amb temes mítics que coneixem tots, com aquest Wind of Change, aquella que xiulem tots. Que bé xiulo, eh? Oh, té altres temes, clar. Com triomfaven les balades als Scorpions? Still Loving You? Doncs 78 anys de hard rock, balades mítiques i de vent bufant, eternament. Va, i si repassem estrenes musicals, just fa, al tanto, 21 anys, 25 de maig del 2005, no? Sí. Els The Black Eyed Peas van estrenar el seu quart àlbum d'estudi. El seu Monkey Business, sí. En aquest disc, Will.i.am i companyia, doncs, ens portaven èxits com aquesta, Don't Funk With My Heart. No sé, tenim també aquesta altra. I també trobem la cançó que avui, de fet, és la cançó efemèrida. Anem a repassar aquest Pumpe. Què t'agrada, això, eh? Sí.

0: públic, que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: recuperant l'essència dels Faithless amb aquest New Religion, un altre dels que ens engresca aquest dilluns. Yeah! Estem a tope de power. Va, uns 20 minutets que passen de les 6. Tenim missatges, comentaris. I un dia xulo per celebrar. Dia de l'orgull freak. Per això, des del WhatsApp, t'estem preguntant en què et consideres un autèntic friki, eh? Això volem saber. Perquè hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent que és friki dels mapes, els aeroports, bueno, bueno. O friki de netejar, eh? Poca broma. Sí, sí, sí. És que diuen, ah, és que em relaxa ordenar cables. Que dius, bueno, doncs molt bé. Aviam, va, anem a repassar.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, avui, doncs, ho direm amb orgull de què et consideres friki, home. Perquè jo ho soc i bastant, eh? Mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Hey. Soc l'Aritz i oh, nosaltres bé. Som molt friquis i tenim molts jocs de taula.
0: Què dius ara?
2: Tenim molts, com uns 150, sí, sí, molts.
0: Ostres,
2: i això, que ens agraden molt també, i per això tenim tants.
0: Evidentment.
2: Bueno, adéu, Enric Font.
0: Adéu, adéu. Però quin és el joc de taula que t'agrada més, eh? Jo me'n recordo, estàvem molt viciats amb els meus amics al banc. Que bueno, agafes un personatge del Far West, ets un cowboy, o, bueno, pot ser el xèrif, no? Pot ser un forajido. Bueno, en fi, 608, és que m'enrotllo jo aquí, eh? 608-7-7-4-1.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Va, en què et consideres un autèntic fric?
4: Bona tarda, Monique.
0: Hola.
4: Doncs ara que estàs escoltant des del cotxe, jo m'he adonat de que sóc una friqui, i molt,
0: de
4: totes les ulleres de sol que tinc al cotxe.
0: Com?
4: No tinc com 20.
0: Què dius?
4: Estic flipant, ara, perquè és que ho acaben de mirar i penso que m'estic tornant boja, però boja, eh? La Virgen del Santo Grial, que tinc aquí 200.000 ulleres. Doncs això, crec que m'estic tornant una miqueta així, tan humà. Un pató d'info, molts ànims. Va, que
0: gràcies.
4: Tot i que estàs treballant amb molta gent i aquí a Vacarissa es treballa.
0: Molt bé. Però,
4: un pató d'info, ànims, i vinga, una cançó així xuleta, com ja saps.
0: Pató. Adéu. Molt bé. Ànims a tots els que penqueu, també, clar. Va, 608-7-7-4-1. Clar, hi ha gent que col·lecciona ulleres de sol, veus? De tot tipus, eh? I de totes les marques, clar. I d'èpoques, també. Va, 608-7-7-4-1, tu també pots dir la teva. Aquest consideres un autèntic freak? Va, ho comentem aquí en directe i de pas també pots demanar la teva cançó preferida. Pots explicar també si avui curres, tens festa, bueno, que vulguis. Va, que arriben oques grasses que ens porten una que està molt guai, eh? Està guai.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
3: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món,

0: Ini, que per cert, es va confessar fa unes setmanes en una entrevista que aquesta cançó, Men I Need, estava a punt de no sortir a la llum.
1: Sí?
0: Deia que era massa radical, massa radicalment diferent del que es portava, però la veritat és que la va encertar de ple, perquè ara està triomfant arreu del planeta, tu, escolta. Va, uns 5 minuts que passen de 2 quarts, és el moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui, sí?
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Sí. Avui un roast musical curiós, perquè el món es divideix en seleccions, sí. Nosaltres el dividim en himnes, sí. Aviam, m'explicaré. És que, clar, avui és el Dia Mundial del Futbol i, a més, ja comencem a escalfar motors pel Mundial que s'acosta. Avui han dit... els jugadors, no? Han anunciat els jugadors que aniran amb Espanya... Bueno, en fi, aquestes coses, no? I tots sabem una cosa, que potser oblides alguns partits, però les cançons oficials dels Mundials se't queden al cap per sempre. Sí. Així que avui enfrontem 3 himnes que van fer ballar a mig planeta. 3 himnes oficials als Mundials de Futbol. I tu decideixes, com sempre, quin és el millor. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.
4: Porque esto es África.
0: Himne de Sud-àfrica 2010, amb aquelles bubuseles, us en recordeu?

0: vuvuzela. Això sí, amb festa absoluta, amb aquest Waka Waka.
1: Aquesta és
0: una cançó que encara avui sona i tothom la canta, eh? Tema de Shakira, que a més ha tret el nou tema també d'aquest any, eh? El Dai Dai, que també va sonant per aquí per RAC 105, eh? Va, si és la teva preferida, vota-la a través del WhatsApp o potser t'agrada més l'opció número 2. França 98, eh? Energia descontrolada. Un himne que sembla fet per entrar corrent a l'estadi, eh? Ale, ale, ale, go, go, go. És Ricky Martin amb aquesta, eh? La copa de la vida. Ja ni te'n recordaves, tu. Toma. La vida és competició. Va, anem amb l'última, opció número 3. És Brasil 2014. Això sí, convertit en un carnaval gegant. Ritme, festa i molt color amb Pitbull i J-Lo, Jennifer López. We are one, ole ola. I com sempre tu... Sí. Doncs decideixes quina és la millor.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, vota la teva. Opció número 1 amb Shakira, Waka Waka. Opció número 2 amb Ricky Martin, La Copa de la Vida. I l'opció número 3 amb Pitbull i J-Lo, We Are One. Mira, per aquí tenim comentaris com aquest. Hola.
3: La Naya, la Marina, la Clàudia, eh? I la Marina.
0: Molt bé.
4: I votem per l'opció 1.
1: Waka Waka. Aquesta és Àfrica.
0: Sí, sí. S'ha entès d'aquella manera, però s'ha entès. L'important s'ha entès. Vot per l'opció número 1, aquest guaca-guaca. Guaca-guaca. Coneixem tots. Va, recorda que tu també pots votar la preferida. Al final del programa repassarem el veredicte. Sabrem quina guanya. Aviam, aviam. Nervis, tu, nervis. Bé, nosaltres continuem, això sí, amb propostes de casa nostra, com aquesta dels Teràpia, això que ens ve de gust recuperar el seu Sense Tu.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit.

0: Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace pum!

0: professor.
1: Oh, yeah. M'agrada. M'agrada que a mi. La bona proposta de Mondi G amb la Su i, evidentment, la sopa de cabra amb aquesta història que...
0: Ole!
1: Ens anima molt, eh? Camins, somnis i promeses. Vinga, re, 12 minutets i arribarem a les 7. Ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts comentaris. I és que avui estem celebrant el dia de l'orgull friki. Això es nota, eh?
2: Ai, madre!
1: Per això volem saber en què et consideres molt, molt, molt friki. Una cosa que dius... En què creus que ets friqui? Doncs explica-m'ho, que podràs guanyar els gots del programa.
3: 608-71-714.
1: Ara, ara. Ara, ara. Mira, atenció aquí, eh? Hola.
4: Hola, Enric Font. Hey, bueno, avui que pregunteu que, de què sou friquis, pues es podria dir que jo sóc friqui de Star Wars, Jurassic Park, Jurassic World, Regreso al Futuro, totes les pel·lis dels 80 o 90, així. Així que, bueno...
1: Molt bé.
4: Soc friqui d'això.
1: Clar que sí.
4: I m'agradaria que posessis la cançó de Should I Stay or Should I Go de The Clash.
1: Ostres. Podríem dir que et podries catalogar com un viejoven, que diuen, no? Un viejoven. Està bé. Ostres, t'agrada les coses així vintage, no? Podríem dir. Però està guai. Clar que sí, has d'estar orgullós d'això. Per això avui celebrem el dia de l'orgull friki. Recorda, missatges, àudios al nostre WhatsApp. No em truqueu, perquè tothom m'està trucant. No. Àudios al WhatsApp.
5: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Exacte.

0: Mira, tenim més missatges, sí, comentaris com aquest. És que me l'han escrit, eh? Sí, perquè diu, bona tarda, Enric Font. T'escric perquè la meva parella està aquí al costat del cotxe i vull que sigui sorpresa. Ai, ai, ai, ai. Diu, m'agradaria que posessis la cançó que més t'agradi, la que més... Bueno. I li dedico a la meva parella, Jennifer. Home, que l'estimo moltíssim. Ai, que bonic. Clar, i diu, per cert, sóc un friqui enorme de tot el que m'agrada, especialment... especialment d'ella. Oh! Ai, mare, que han sucrat tot plegat, eh? Està guai, està guai. Moltes gràcies, crac. Doncs gràcies a tu, home. Ara, em podries dir com et dius, perquè no m'ho has dit. És que... home, li he de dir que és a la Jennifer, però no em dius com et dius, malament. Doncs va, ja que estem amb... ja que es diu Jennifer, jo crec que toca dedicar-li al tema de les catarres, en aquest cas amb els figaflaues i companyia. No? Sí, no? Sí,
1: jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: REC 105 Barcelona.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
6: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
7: En un podcast concentrat i sense pauses?
6: Desig concedit.
8: És el flipat del cinema.
9: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh.
6: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
8: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotòpolis 3 d'aquí poc.
6: Busca'ls a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
7: I porta'ns on vulguis.
2: REC 105.
7: La teva música.
2: Ja tardes amb l'Enric Font. El teu after work a REC 105.
10: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
11: Ah, vale.
10: Perquè escoltant l'Enric Font, no podràs agafar la son.
12: Tengo sueño.
13: Calla.

0: això només passa als Jacardes.
1: I què t'anava a dir? Aviam,
2: què esperes?
1: Doncs
2: sí,
1: que em vagi molt bé.
2: Ole.
1: Com tothom, m'imagino.
2: Exacte.
1: Poder estalviar una mica i que el meu xicot em regali ja l'anell de promesa. Ja toca. Aviam si espavila.
2: Hi ha fam de casori, eh? És una indirecta molt directa, això, eh? Veus si espavila de l'anell, eh? El anillo pa
3: cuando. Bona tarda, Enric.
2: Ei!
3: Espectacular el programa que fas.
2: Ai, gràcies.
3: Totes les tardes amb música, la veritat. A mi m'acompanya moltíssim a la carretera, ja que faig nacional totes les nits. Mira, volia comentar-te que, bueno, el meu propòsit, no. A veure si aconsegueixo que la meva parella em digui que sí, que aquest diumenge em declararé a ella.
2: Què dius?
3: Si tinc sort i em diu que sí.
2: Fa una estona hi havia una oient que també m'ha dit el mateix. Aviam si sereu parella, aviam si... Sí, sí. Aviam si una està desitjant que li demani l'altra i l'altra diu, no, aquest diumenge li demano.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.

0: És la nova que ens porta l'Aitana, és com anava a dir això? Connexió psíquica.
1: Oh!
0: Té aquest ingredient perfecte que porta totes les seves cançons, que és allò que s'enganxa, que no vegis, eh? Una cosa, bueno, però ens agrada, sí. Barra, uns 3 minutets que passen de les 7, aquí estem al Ja Tardes.
2: Hello!
0: Sí, hola, acompanyant-te en aquest dilluns una mica especial per alguns, que tenim festa. Altres, doncs, un dilluns com un altre. Bé. Però sí, com sigui, aquí connectats. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia, recuperant temes mítics i escoltant totes les seves variants amb diferents estils. I per això, avui aprofitem... Mira, al tanto, eh? Avui aprofitem que just fa 53 anys... 53... Diu aviat, eh? 53 anys del debut de Mike Oldfield. Amb aquell Tubular Bells, saps? Allò de... Sí, sí. Què era el... Com es diu? Bueno, en fi, recuperarem una de les cançons més escoltades del planeta de l'artista britànica. Atenció amb això. Home! Moonlight Shadow és com una història misteriosa explicada sota la lluna, amb vent suau, aquella nostàlgia, aquella sensació d'alguna cosa com màgica o estranyíssima, no? Però que alguna cosa està passant, no? Des del primer moment, doncs, transporta un univers entre somni i realitat, on tot sona com delicat però intens, eh? Com melancòlic, però elegant alhora. Una cançó que sona a records, a misteri, a nits infinites, amb molta classe, això sí. I clar, d'aquest èxit en trobem moltes, moltíssimes versions. Mira com aquesta, mira. Atenció, perquè per celebrar el seu 30è aniversari, el 30è aniversari de la cançó, o sigui, això és de fa 3 anys, no? 3 o 4. Doncs la mateixa cantant de la cançó, la Maggie Reilly, va fer un rework per commemorar aquesta efemèride, no? Que és aquesta cançó. Sona així com més dolceta. Però mira, també, en aquest cas, per celebrar els 50 anys del debut, no?, de Mike Oldfield, van fer una altra versió oficial amb la Royal Philharmonic Orchestra. Sí. Aquesta, mira. Més èpica. Però, clar, és que tenim versions de tot tipus. Per exemple, una ben dolça que enamora

Escoltant aquest cover amb tocs com country, cantada per una nena. Sí, sí, mira. Falta el barret de cowboy, com sempre. Sí. Home! També tenim una versió amb guitarra, però així instrumental, no? Sí. Oita. Ole! Per anar a... no sé, per fer un viatge d'aquells de carretera i manta, Sí o no? Ole! I atenció a la versió dels Mago de Oz!

també trobem diferents versions en diferents idiomes. Mira. Comencem amb aquesta en alemany. Crec. També l'hem trobat en suec. Sembla que estic cantant el Gargamel, una mica. I també en grec. Estan tots els idiomes. Però, evidentment, també l'hem trobat en castellà. La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo. La luz del cielo. I també en castellà hem trobat una versió com més punk, però amb una lletra una mica estranya. Oita. Déu-n'hi-do, són canyeros, eh? Clar, i en dance, és que podríem fer una secció a part, perquè...

amb aquestes versions d'en Gigi D'Agostino. Sí, sí. El mag del so Italo Dance, que també té la seva pròpia versió, o, per exemple, els Groove Coverage, que van sonar molt als 2000. O fins i tot els Italo Brothers. Tot amb canya i greixa i festa, eh? Clar, i si t'agrada així el so contundent, també l'hem trobat en techno. Déu-n'hi-do. Home. Però la versió del dia d'avui és la que ens portava fa un parell d'anys el DJ francès Sound of Legend. Anem a recuperar, evidentment, aquest Moonlight Shadow.

0: minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ja tardes. Ai, calles. Xala!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: Que gran. Olivia Rodrigo, que està triomfant molt amb temes com aquest Drop Dead. Des del primer dia que sona aquí, eh? Yeah. Sí, ens agrada, evidentment.
1: M'encanta.
0: Veus, veus, veus. Doncs 18 minutets i que passen de les 7. Avui celebrant el dia de l'orgull friki. Sí. Tots ho som una mica d'alguna cosa i per això volem saber de què, de què. De què et consideres un bon fric? Explica-m'ho, que entraràs en el sorteig dels gots del programa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga, va, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aquí m'han guanyat, mira, aquí m'han guanyat.
3: Hola, Enric Font, sóc l'Aina i sóc friqui d'escoltar RAC 105. Oh! M'agrada molt i l'escolto des de que sóc petita. Oh, si no és RAC 105, no vull escoltar cap ràdio.
0: Sectària, sectària. Però ens agrada. Ai, doncs gràcies, escolta, vale. Sí, és guai, això. Bé, bé, bé, bé. Però, clar, hi ha frics de tot tipus, eh? Mira, per aquí, és que tela, hola.
4: Hola, hola, Enric. Ja tardes. Com estàs?
0: Bene, bene.
4: Aquí la Poncu.
0: Home.
4: Mira, de saps que sóc friqui dels Crims. I, per suposat, fan número 1 del Carles Porta. M'atrago tot el que són fets verídics. M'ho trago tot. Assassinats,
0: sí.
4: Crims,
0: sí.
4: Sequestros, todo. M'aixifla.
0: I
4: et vull demanar una cançó.
0: Dígame.
4: Em fa il·lusió escoltar
0: que?
4: De la Kili Minot. I escolta, ja tarda a fer una versió nova d'alguna cançó d'aquestes antigues amb el teu xumba-xumba, traia...
0: Traia?
4: De peligro, peligro.
0: Peligro,
4: petó,
0: peligro.
4: Ripot, I love you.
0: Estic fatal. Doncs mira, ara que dius. Crec que ben aviat podrem presentar alguna cosa, eh? Ja t'ho dic ara. Sí. Ben aviat. I aquí a RAC 105. En fi, doncs va, dit i fet, arriba per aquí Kylie Minogue amb aquesta que has cantat. D'aquella manera, no? O sigui, All the Lovers.

0: enviaries més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, molt.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A Reales Seguros creiem que la cultura té un poder transformador. Per això hem creat la plataforma Cultura con Impacto, en què donem suport a diferents iniciatives culturals que fomenten la inclusió, generen ocupació i milloren la salut de les persones per ajudar la societat a avançar. Descobreix-ne més a culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
2: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
3: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
2: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
3: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
2: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
4: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
5: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
6: Les notes del nen, les obres a casa...
5: El manteniment del cotxe...
6: Ah, no, això no és cap càrrega.
7: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
0: La teva música. Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
9: Et posa musicón.

0: Molta atenció, perquè en aquest arròs musical avui ens posem la samarreta, agafem la bufanda i entrem en moda mundial de futbol. Sí, perquè avui, és que a part, és el dia mundial del futbol. Això per una banda. Sí, sí, sí. I a més, coincideix que falta pocs dies perquè torni l'espectacle més gran del planeta. Parlen de futbol, clar, del mundial. Aquest any és a Estats Units, Canadà, Mèxic, sí, no? I clar, hi ha una cosa que sempre acompanya en aquests mundials, que són aquelles cançons que acabes cantant encara que no vulguis durant tot l'estiu, sí? Doncs avui, al tanto, perquè enfrontem a tres himnes oficials que han marcat èpoques en els mundials de futbol. I com sempre, tu tries quin és el millor. Així que prepara't i vota la teva preferida. Va, anem a repassar les opcions. Anem amb la número 1.
1: Porque esto es África.
0: Toma! Waka, waka, hey, hey. El Mundial de Sud-àfrica 2010, convertit en una festa global, eh? Probablement la cançó de Mundial més coneguda de totes. Hey. O la que més ha encantat. La de Shakira, eh? Aquest waka, waka, hey. És la teva. És la que t'agrada? Doncs vota-la. O potser prefereixes l'opció número 2. Pura energia dels 90. Un himne que encara avui sona a futbol a celebració. El del Mundial de França del 98. Amb Ricky Martin, eh? Sí, sí. La copa de la vida. Ale, ale, ale. La vida. Ai, mare. Quina nostàlgia, tu. De cop, eh? Nostàlgia, però broma. Va, anem amb l'última, opció número 3. L'himne de Brasil 2014, eh? En moda de festa total. Són ritme, colors, ambient de carnaval, amb Pitbull. En aquest cas, amb J-Lo, Jennifer López. We are one, ole, ole. I ara toca a tu decidir quina és la millor.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: A veure, què m'expliqueu? Oh, ja hi som altres. Hola.
3: Hola, Enric Font. Hey, hey. Em dic Jan i torno d'una competició de Cantàbria de patinatge de la meva germana que ha quedat primeres.
0: Oh, que guai.
3: I jo voto per l'opció número 1, Waka Waka.
1: Perquè

També pots votar la teva. 608-7171. Cap al final del programa repassarem el veredicte, com sempre. Sabrem quina guanya, així que apanya't. Digues quina és la que més et flipa de himnes de Mundial. I ho repassarem cap al final, sí. Bueno, nosaltres continuem això, com sempre, amb bones referències d'aquelles que et motiven, com per exemple aquesta dels Coldplay, una de les més mítiques que ens portava Chris Martin i tota la tropa. Viva la vida, doncs visca tu també.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale.
4: Està molt bé.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.

0: Crec que estem massa engrescats. Sí, potser sí. Això que és dilluns. El so de Doctor Prats, com sempre, amb energia, evidentment. Ai, sí. Va, re, anem ràpid, ràpid, que és
1: ai, Déu meu.
0: És tardíssim, tardíssim. Va, 15 minuts i arribarem a les 8. Recorda que avui estem celebrant el dia de l'orgull friki. Com diríem per aquí. Friki, friki, friki, dona. Per dir a ple pulmó, això.
2: Soy un friki.
0: Exacte. I per això volem saber de què et consideres un bon fric. Friki, friki, friki, friki, tou nou. Doncs va, explica'm el WhatsApp, que pots guanyar els gots del programa.
3: 608-71-71.
0: Friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, tou nou. Aviam, mira, hola.
4: Hola, Enric. Hey, hey. Doncs mira, avui, aprofitant el dia superfantàstic que és el nostre dia, els de superfriquis, et comento que jo sóc super, mega, archi, recontra, friqui del món de Final Fantasy. O sigui, des de que tinc records de la meva vida, no ho sé. Des del Final Fantasy 7 de la Play 1 fins al 16 de la Play 5, a dia d'avui, vull dir, els he jugat tots, m'encanten tots, amb 6 diàlegs de pràcticament tots.
0: Què dius ara?
4: La història de tots, dels trucos, o sigui...
0: Ostres.
4: És la meva infància, la meva vida, i continuarà sent així, perquè el meu fill continua el legado, i ja ha jugat el 7, ja ha jugat el 8,
0: ostres,
4: està jugant el 9,
0: oi.
4: I està jugant el 10.
0: A tots!
4: Per mi és el més fric del món. De fet, estic jugant ara mateix.
0: Oh.
4: Així que res, aprofitant el dia festiu. Apa, bona tarda.
0: Bona tarda. Final Fantasy, el videojoc aquell de l'espasa. Bé, jo ens he confessat que he jugat al Final Fantasy, al 7. Sí. I m'agrada molt. Tu també, explica'm, de què et consideres un bon o una bona friki? Doncs ja saps.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, avui celebrant el dia de l'orgull friki, friki, tou nou. De la millor manera, que és, doncs, dir amb orgull de què et consideres fric. Va, que anem amb més. Arriba Sofia, l'ex-Vestor. Jo sóc fric de cançons dents com aquesta, mira...

0: REC 105 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Rec 105.
2: Hi, I'm Ray.
3: Hi, guys, I'm David Guetta.
4: Hey, Swims is my name, by the way.
5: Hey, guys, I'm

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, bona tarda, Enric. Pues a mi una de les coses que em fa molt feliç és un massatge als peus.
2: Com?
1: Mira si em fa feliç que el meu nen, que ja és adolescent, com no té un euro, sempre em fa pel meu cumple o pel dia de la mare vales de... val per 30 minuts de massatge als peus. Sí, per flipar. I jo més contenta, bueno, més que es gastés 100 euros en un regal.
2: Ostres, doncs jo haig de confessar que els peus és una de les parts del cos que menys m'agraden.
3: Sí, ho dic aquí obertament. Sí, no, no puedo, no puedo. No. I si ja fan pudor, bueno.
4: Ah, qué peste.
3: Exacte, jo penso igual que Emilio Aragón. Mira, potser per això no m'agrada el format. Em recorden els peus. No ho sé. Ai, tela.
5: Ai, Déu meu.
3: Sí, Déu meu.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres,
0: de 5 a 9,
6: a RAC 105. Amb l'Enric Font.

0: dilluns que portem, home, i amb temes com aquest ens flipen. La nova de Tame Impala, en aquest cas amb Jenny, de les Blackpink. Porten això, Dràcula. Va, així hem començat, última horeta d'aquesta ja tardes de dilluns. 3 minutets a les 8. Bé, ja saps que tenim aquí una batalla, no?
1: El roast musical del Ja Tardes. Sí.
0: Una batalla de cançons, com sempre, enfrontant, doncs, 3 temes que avui, precisament, són himnes. Perquè estem celebrant el Dia Mundial del Futbol. Sí. I això, a més, coincideix que en rem, en pocs dies, també començarà, precisament, el Mundial de futbol, on s'enfronten, doncs, a les seleccions. I nosaltres, mira, no seleccionem jugadors ni d'allò, sinó seleccionem els himnes que han sonat en aquests mundials de futbol. I en tenim 3 per escollir. Ja saps que pots decidir quin és el teu preferit. Mira, per exemple, per una banda...
2: Orquesta és d'Àfrica.
0: Ole! Podríem dir que és poder l'himne més conegut dels darrers anys. L'himne del Mundial de Sud-àfrica 2010. Hi havia les bubuzeles, tot allò. Bueno, quan Espanya va guanyar el Mundial. Ho va fer amb el tema de Shakira, el Waka Waka. Guacasso. Això per una banda. Per l'altra també pots votar l'opció número 2. Que és aquesta de Ricky Martin. L'himne del Mundial de França de 1998. Amb la Copa de la Vida. Va sonar molt, home. Sí, va ser un fenomen de finals a la dècada dels 90. I per últim, l'opció número 3. La que ens portaven Pitbull i Jennifer López pel Mundial del Brasil 2014. We are one. Olé, olé. Vinga, vota la teva preferida, ja saps.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: I en una estoneta sabrem quina és la guanyadora amb aquesta veredicta que sempre repassem cap al final del programa. Sí que afanya't. I en una estoneta també repassarem aquests... És que no són hobbies. En què ets friki? Perquè avui estem celebrant també el Dia de l'Orgull Friki. I jo, com a bon friki del So Dance, perquè sóc així, era Peter Pan al seu dia, doncs, per què no recuperem temes com aquest de Kate Ryan? La versió que ens portava del L.L.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Andorra!

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: és que m'encanta, eh? M'enamora. El so d'Olivia Dean amb temes com aquest, eh? So easy to fall in love. M'agrada.
1: Me gusta.
0: Evidentment. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris i molts... molt friquisme, també, eh? Sí, friqui. Va, participa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. De què et consideres un bon friqui? Perquè avui estem celebrant el Dia de l'Orgull Friqui. Ja, ja... Ja, tots colors, eh? Mira, hola!
3: Ep. Hola, Enric. Mira, som l'Oliver i en Bernat. Oi, no. I ara mateix estem tornant de la platgeta, encara que vivim a Tardell. I nosaltres som molt friquis de dues coses.
0: Aviam.
3: En Bernat és molt friqui dels Power Rangers, perquè li encanten. Jo tinc que admetre que a mi també. I jo sóc molt friqui dels Pokémon.
0: Ostres!
3: Que sembla una tonteria, però...
0: No.
3: Tant ell com jo som friquis total d'això. Moltes felicitats pel programa. A veure si...
0: el què? No he sentit l'últim. Crec que demanava els gots al programa, eh? Sí.
4: Ole!
0: No ho he sentit bé, però crec que sí. Oita. Sí, que els Power Rangers i dels Pokémon, bueno... Són bones coses, així... Friquis, a tope, bé.
5: Hola, Enric Font, sóc el Saúc. I jo sóc friqui del vòlei. M'encanta el vòlei.
0: Oh!
5: Gràcies, adéu.

0: en concret el bowling? O sigui, jugues molt al bowling. Aviam més, és que... Hola.
1: Hola, sóc la Juno i jo sóc una friqui de les sèries.
0: Hola.
1: En un mes m'he vist Merlí, Stranger Things, Jo mai mai, les de l'hoquei, Bojos per Molière i dues del Netflix. I encara me queda temps per estudiar.
0: Ben fet.
1: Adéu.
0: Evidentment. Fem una cosa... Com deien a casa meva, primer l'obligació i després la devoció, no? I es pot ser friqui, però, clar, tenir temps també per l'obligació, eh? Molt bé, m'agrada! Déu-n'hi-do, quantes sèries, eh? Sí, ja veig que, bueno, devora sèries. En lloc del monstre de les galetes, és el monstre de les sèries, sí. Va, tu també, participa, vinga!
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-7741, pots guanyar els gots del programa. Nosaltres continuem amb temes com aquest de Camila Cabello, Don't Go Yet.

0: cansa i el dia té ganes d'acabar,
1: és quan et posem encara més feina.
2: Hola, Enric!
3: Bona tarda, Enric Font!
0: Envia la teva nota de veu al Ja Tardes de l'Enric Font.
1: I demana la teva cançó.
4: Escolta, posa'm algun canyero de marxa.
2: Vinga, Enric, aquí va la meva cançó.
5: Que ja tardes!

0: dia de 5 a 9,
1: tu ets el protagonista de RAC 105.
2: Mira, jo estic treballant, em feu molt divertida les tardes.
3: M'ho passo super, super bé escoltant-vos a la ràdio.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
4: Ei, què passa, Enric Font? Me les mullen.
5: Matina Codina Best Moment.
6: El Vaticà reconeix que ells tampoc saben ben bé que se celebra la Pasqua a Florida i que van repartir els festius una mica a l'atzar amb una web de sortejos d'Instagram. I l'Associació de Fisioterapeutes avisen als socialistes que si segueixen mirant cap a una altra banda amb el tema del Zapatero acabaran lesionats del coll. I els docents rebutgen la proposta del Departament d'Educació perquè tenia faltes d'ortografia. La consellera va escriure Buelga, amb B. Pujan un 80% les descàrregues de Wikiloc entre els fills dels milionaris. Si pagues el Premium i heretes 1.500 milions d'euros, doncs surt a compte el Premium. I els aficionats del Girona recorden que ells sempre han sigut del Barça de tota la vida. Estuani, qui és Estuani?
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric.
7: Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
8: Luego, Lucas.
9: Adiós, adiós. Porto amb mi.

0: Ai, que és bonic, eh? Com ens emociona, això. El so de que és gràcies la gent que estimo, si és que... Mira que nosaltres els estimem amb ells. I aquest any s'acomiada. Però recorda que els hi podràs dir adéu, per exemple, al Cabro Rock. Que està ja això a tocar, eh? 12 i 13 de juny a la zona esportiva de Vic. Amb artistes, a part d'Oques Grasses, Joan Dausals, Tiets, Vigaflaues, La Fúmiga, Buós, Terapia, això, i molts més. Ja saps, eh? Encara crec que queden abonaments pels dos dies a cabrorock.cat, a mi. Els últims ja, eh? Deuen ser. No, és que no ho he mirat, no ho he comprovat. Va, si és que pràcticament ja són dos quarts de nou, és el moment del veredicte d'aquesta batalla de cançons, no? Sí.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Vinga, moment de xiular a final del partit. En aquest roast musical d'avui, clar, avui estem celebrant el Dia Mundial del Futbol i avui buscaven també el millor himne de mundials, precisament de futbol. I la batalla ha estat digna d'una final, sí. Clar, avui teníem per triar entre el Mundial del 2010...
3: Porque esto es África.
0: Sí. Sud-Àfrica, amb Shakira, i aquest Waka Waka. Ben bé que ha començat fort, eh? La cosa... Una de les cançons més conegudes, segurament.
3: Porque esto es África.
0: Dels himnes del Mundial. Per una banda, això. Per l'altra, aquesta. Oita! La Copa de la Vida de Ricky Martin, escolta. Ale, ale, ale, home. És pura energia dels 90, amb aquesta que... Bé, va ser l'himne de França 98, no? Sí. És un himne que encara avui sona a estadi d'aquells contundents. Home. I per últim, teníem també aquesta. Opció número 3, amb Pitbull i J-Lo. We are one, eh? Olé, olé. La més festiva, la més carnavalera, la que va sonar molt el 2014 amb el Mundial de Brasil. Però, clar, només una pot guanyar, eh? Olé, olé. I anem-hi de cara, no? Sí, anem-hi. Nervis fins al final... Però una sí que s'endurà la corona a millor himne de Mundial de Futbol de tots els temps. Ui, i quins nervis, tu. Hi ha emoció fins al final. Perquè després del recompte molt ajustat i un ambient de final mundialista, la guanyadora aquest dilluns una mica raro, eh? Jo també

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taleda.
4: Ostres.
2: Bona tarda. Adéu.

0: sé ballar.
1: És el que em passa, realment. No sé ballar, no? Vaig al ridícul.
0: En fi, va, que anem a repassar els últims missatges d'aquest dia de l'orgull friki. Friki, friki.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Tanto aquí, mira, hola. Ja hi som altres. Hola.
3: Hola, Enric, sóc el Marc. I jo sóc molt friki del futbol. O sigui, em dius una lliga, un jugador i me'l sé tots.
1: Què dius ara?
3: I després, Marvel. Marvel m'he vist la final de la pel·li d'Endgame mil cops.
1: Mil?
3: Vale. Una abraçada.
1: Sí, que els... Avengers, és el teu fort, no? Sí, sí. Mira, per aquí em sembla que estan d'acord amb tu, eh? Mira, hola.
4: Hola, Enric.
1: Què dius?
4: Què?
1: Aquí estamos.
4: Bueno.
1: Bueno.
4: Sobre això, aquest tema dels friquis... Em puc considerar una molt friqui.
1: Molt?
4: Tinc moltes fricades, però crec que la que em supera és la dels superherois de Marvel.
1: Ah, de Marvel, eh?
4: Si li preguntes al ChatGPT quin és el segon nom de la... Filla d'Ant-Man no t'ho sabrà dir, però jo sí que te'l sé dir.
1: De l'Ant-Man?
4: Cassi Eleanor Lang. Oh. I això no interessa a ningú, en sèrio. No. Però bueno, una fricada.
1: Ah, sí, sí.
4: I bueno, ja vaig tindre els dos dies amb això dels superherois. Uh-huh. Encara continuo.
1: Ah, ben fet.
4: I espero no acabar-ho.
1: No acabar-ho, diu.
4: Bueno, adéu, Enric, un petó.
1: M'encanta. Adéu, adéu. O sigui, que ets la Bíblia, diguéssim, de Marvel, eh? Poden preguntar qualsevol cosa que tu guanyaries tots els concursos de Marvel. Està bé, això, eh? Va, aviam si ens dona temps a repassar més. Vinga.
5: Ja tardes, envia una nota de veu.
1: Exacte. 608-7-7-4-1. Avui friquisme a tope, eh?
6: Ai, mare!
1: Va, que arriben Jay-Z, al costat d'Alicia Keys. Anem a recuperar aquesta que està xula.
7: Yeah.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia Dean.
2: 84 in love. Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: Alfred García.
6: Tinc a Flauas i Stay Home.
7: Fumida des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
1: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
12: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
13: Això va per mi o no?
14: Tampoc ho diràs per mi, no?
0: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
15: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
1: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
0: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
1: I les nits de divendres i dissabte,
11: de 9 a 12,
1: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
0: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
1: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
0: Yeah, yeah. La teva música. RAC 105. Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
16: Enric Font.
0: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Aviam, hola.
2: Hola, família de RAC 105. Hola. Bona tarda a tothom.
1: Igualment.
2: Mira, doncs jo ara mateix en aquest moment en tinc por a mi mateixa.
1: Com?
2: Sí, sí, a mi mateixa.
1: Ai, ai.
2: Perquè el dissabte passat vaig anar a sopar amb el meu home.
1: Sí.
2: Era el meu aniversari.
1: Home.
2: I vam dir, bueno, va.
1: Ole.
2: Tiramos de largo y la casa por la ventana.
1: Venga.
2: I bueno, anem a anar a sopar a un restaurant molt bo.
1: Ai.
2: I quan va arribar la compta...
1: Ai, ai, ai, ai.
2: Eren 650 euros.
1: Com?
2: Perquè el vi que havia demanat jo, que no portava les meves ulleres, costava 350 euros. Que jo pensava que era 30.
1: Ostres!
2: Així que ara mateix en tinc por a mi mateixa.
1: Gravíssim! Quants euros!
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.

0: Oi, tals! La nova que ens porten els Catarres, eh? Diumenge sense drama, ja és això, és un himne, eh?
1: Ole!
0: Diumenge sempre mandrosos, però sense drama, això sí. Doncs vinga, va, re, 5 minuts i arribarem a les 9, això vol dir que... Sí, toco el 2 ja, escolta'm. Avui celebrant...
2: Soy un friki.
0: Exacte, avui tots hem tret el nostre orgull de fric. Ho hem exposat aquí. I mira, i el friki que s'emporta els gots del programa és a l'Aleix. Enhorabona! A Gaudí, eh? Amb aquests gots que són també una mica frics.
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Com tots nosaltres, eh? Ara sí, tocarem el 2 i ho farem amb una de les bones propostes que ens portaven Floraida i Sia, eh? Una d'aquelles que a mi m'enamora, eh? Wild Ones. Va, demà més, eh? A partir de les 5 de la tarda, com sempre, estarem aquí liant-la a tope.
1: Ole!
0: Com ens agrada.
4: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, fins demà, eh? Sigueu bons. Ciao, pescau, bacalao.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

0: teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 99.784-99784.
1: Sèrie
2: 37037.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 3 de desembre del 1934.
0: I el número de la sort, el...
2: 2.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el So Rack 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: 105.
1: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la butxaca, neixen flors al